0: Mama.
1: Fireball.
2: Només els reals han arribat fins aquí. Fins aquí el Maxi Flash de Flash FM. La teva discoteca particular amb Héctor Ortega. Flash FM. Són les 6.

0: Megacrack. Megacrack. A Flash FM.
1: La que manda.

0: Ei, ei, ei, ei. Bueno, ojos brujos per començar nova hora de ritme, eh? Després de la sessionaca de l'Héctor Ortega, el seu Maxi Flash, que ens ha portat fins a les 6 en punt del dematí. Ara ja passen uns minutets i us dono la benvinguda, si us plau, per favor, eh? Com si fos això una inauguració. Agafem les tisores i tallem la cinta. Inaugurem un nou, una nova edició del poder del ritme aquí a Flash FM amb els ojos brujos del Clarent i de l'Omar Kurz. Molt bé, família, vinga, plou forta, vinga.
1: This is Flash FM.
0: Vinga, clar que sí, anem amb tot, tu. Què tal, com esteu? Ja, és que ja m'ho imagino, com que el cap de setmana passat no va sortir ningú perquè ens ho van cancel·lar tot, ara esteu tot encara de festa, aquí, per allà, no sé què, tornant de party. Bueno, molt bé, escolta, que us aprofiti, aquí estamos.
2: Flash, en directe, a Flash FM, Armand Maravalle.
0: Aquí, servidora de vostès, pel que us faci falta. Si voleu una mica de ritme, tenim ja el Quevedo amb la nova línia. Aquesta es diu El Golpito, som-hi. Mami.

0: Puerto Rico, cabrón. Nosotros nos criamos escuchando y cantando esto.
1: Sí, senyor Bad Bunny, jo també em vaig criar escoltant i ballant reggaeton com el teu, tio. I el que es feia abans que estigués aquest tio, que sigui el Daddy Yankee, que sigui el Don Omar, que sigui Héctor el Father i Alexis i Fido i tota aquesta gent que porta anys i panys doncs, removent l'escena i creant tot aquest moviment. És el Bad Bunny des del seu últim disco, Debí tirar-me fotos. Aquesta la va fer al costat de Tiny, a la producció. Es deia EO. Sí, senyor, molt bé, molt bé. Sonant a Flash FM tot això, per si estaves despistat, despistada. Escoltes la que mana. Aquí estamos, tu, en aquest matí de dissabte, passant 20 minuts a les 6 en punt. Com ho tenim per aquí? Alguns que van i venen de festa, d'altres que van cap al corro. En qualsevol cal... Bé, mira, un ritme maco, tu. Tots units pel poder del ritme, així m'agrada. D'aquí no res, tindrem Ozuna i Manuel Turizo amb el Vaina Loca. Abans una mica de Latin House amb l'Ugel i el seu Moving to the Sun.

Des de Madrid, aquest és el Cano, aquest jove que ho està rebentant aquests últims temps. Aquesta la va fer en col·laboració amb un mite de la indústria. Amb el Justin Quiles, es diu Olvidarnos de Todo. L'escoltes a Flash FM, va, anem a pujar cap a França. Allà ens espera el Mauvais Jo, un dels seus grans hits aquest any. Es diu així, es diu Pile. Pile.

Desconnecta de tota la setmana i connecta amb Flash FM.

Aquí està, la lletra bastant facilota. Let me talk to you, show you what love can do. I la resta no me la sé. Però, bueno, escolta, si no, busqueu-la. És el Talk to You dels holandesos Anotter. Una mica de house-ette, així, amb rotllo vuitantero, sonant a flash, sonant a la camana. Clar que sí, vinga. Va, no perdem el temps. D'aquí no res tindrem una mica de Los del Espacio, o també J Balvin i Bad Bunny amb el Que Pretendes des del seu disco Oasis. Abans, BL i Westcol amb La Plena, sonant a flash.

0: Flash FM. Són les 7. Aquest és el número 1 de l'emissora que mana. Flash FM.
1: La que manda.
2: Shout out to my man Mother Joe, because everybody here is so sick. Say my name.

0: Maladie, maladie. T'es toujours dans ma vie que je sois loué. Même l'estomac noué. Tout est là quand je prenais le bus. Maintenant je t'aime de plus en plus. T'es pas comme celle que j'ai souillée. Celle sur qui je m'essuyais. Tout est là quand je prenais le bus. Maintenant je t'aime.
1: És el Maladie, maladie del raper francès Mauvais Joe, amb origen al Congo. Un tio que està de moda, que està on fire últimament i que, de moment, doncs, és el nostre número 1 del Calibre 45, número 1 de Flash FM. Veurem aquesta tarda, per cert, a partir de les 6 en punt de la tarda, amb l'Edgar Manchado. Actualitzarem la llista i sabrem si es manté una setmana més al capdamunt de la llista o no, o no. Això serà la tarda. De moment, aquí... This is Flash FM. Aquí estem, tu, passant l'estona. Què tal, família? Com esteu? Va, que ja passem de les 7 del dematí. No, molt d'hora, massa d'hora per estar desperts. Espero que sigui perquè esteu tornant encara de party en party, de festa, d'after, aneu por ahí, aneu per aquí, pels puestos. Molt bé, així m'agrada, sempre connectats, connectades al poder del ritme de Flash FM. No desconnectis, que això promet. Vinga, som-hi!
2: Flash, en directe, a Flash FM, Armand Maravalle.
1: D'aquí no res, el loco del Justin Quiles. Una mica més de festa també tindrem amb els Figaflaues i els seus Solucions i No Problemes. Abans comencem més tranquils amb la setmana.

Aquí el protagonista principal és el Farruko, un tio que quan arriba l'estiu sempre intenta doncs, fer la seva aposta personal, un tema cada any. Aquest 2026 tocava aquest Ja pa què al costat de la Gracie i de l'Steve Aoki. Boníssim. Va, que a aquesta hora tenim més ganes de ritme per vosaltres que esteu a l'altra banda, que esteu

Sintonitzant la Camana, clar que sí, heu triat l'emissora correcta. Enhorabona, bravo, aquest aplaudiment. Molt bé, mira, mira, aquí, tal qual, per a vosaltres. D'aquí no res, Soul King, Lola Índigo i RUBCV, també els Figaflaues a la fresca o el Lucho RK amb l'aire. Abans, mira, mira com aplaudeixen, us aplaudeixen a vosaltres, eh? Què és això? I tant, sí, sí, sí, sí. Sí, sí, de fet. És la nova de l'Ozuna i l'Omar Kurz. Vaya tamasso, tu, flipes.

0: Clar que sí, aquí estem tancant aquesta edició matinal de dissabte 10 d'octubre del 2026 del Poder del Ritme amb el Quevedo i amb l'Elvis Crespo. Avui és 10 del 10, per cert, eh? 10 de 10, com vosaltres, guapíssims, guapíssimes. Ens veiem a la Graciosa, perquè allà la vida és més sabrosa. Segons diuen, jo, com que no hi he estat, no us ho puc confirmar. This is Flash FM. Aquesta hora a mi em toca acomiadar-me de vosaltres perquè a partir de les 8 en punt tenim ja preparat el Miquel González amb la seva sessió NACA. Sobretot si heu de fer esport, si heu de fer running, si heu de fer el que sigui, el Flash Running per tots vosaltres. Ha sigut un plaer acompanyar-vos, família. Clar que sí, vinga, va.
1: Flash, en directe, a Flash FM, Armand Maravalle.
0: Va, cap a mi me'n queden només 3 o 4 més. Per començar, aquesta del David Guetta, el seu remix del Gone, Gone, Gone.

Flash FM. Són les 8. Espavila i prepara't per fer saltar les lleganyes.

0: Si vas al gimnàs i sents això...
1: Està clar que el mes següent ja no hi posaràs els peus.
0: Però si en canvi et poses les sessions de Flash Running,
1: t'hi quedaràs a viure.
0: Amb les sessions del Flash Running fetes per Miquel González, fer exercici passarà de ser un suplici a ser una festa. Cada dissabte de 8 a 9 del matí, comença el dia posant-te en forma amb el Flash Running. I si vols recuperar les sessions, entra a flashfm.cat. Flash Running, l'entrenador personal del ritme de Flash FM.
2: T'ho hem deixat molt fàcil.
0: Cada setmana a Flash FM fem la llista de les cançons que més ho peten.
2: Calibre 45. Entra a flashfm.cat i descobreix-les.
0: Flash FM. Són les 9.

0: Aquest és el número 1 de l'emissora que mana. Flash. Flash FM.
1: La que manda.
2: Shout out to my man, Mother Joe. Because everybody here is so sick. Say my name.

0: Diu alguna cosa com Maladie Maladie, l'MOB de J.O. Primer teníem el Pile Pile Pile Michael Jackson Pile i ara el Maladie, sembla la mateixa cançó, però no, són dues cançons diferents, una que utilitzem per obrir una nova hora. Són les 9 del matí, lliçó digna d'una classe del Duolingo, un matí qualsevol, escolta. This is Flash FM. Com deia, hem obert una nova hora, Ja estem aquí, un dia més, estem a dissabte, són les 9 del matí, sóc la Mireia Molina i com sempre fins les 3 de la tarda aquí conduint aquest vaixell carregat de ritme aquí a la Quemana, a Flash FM. I escolta, si hem obert una nova hora amb el Maladie Maladie, vol dir que és una cosa important, no?, a part d'unes classes així gratuïtes a francès, és que és el número 1 aquesta setmana aquí a Flash FM.
1: Flash! En directe a Flash FM, Mireia Molina.
0: La Mireia Molina aquí una estoneta, veurem què passa, aquesta tarda al Calibre 45, si marxa, si puja, si tenim Maladie per estona, més francès, menys, sigui com sigui, tenim aquí a un trio, d'aquells que ens agraden, són el Sopa de Cabra, el Su i el Món DJ. Tres persones que venen a dir-nos tres paroles molt importants, camins, somnis i promeses.

Seguim a França, aquí a Flash FM. Teníem el Malagi i ara l'Ugel, que ens porta una de les cançons d'aquest estiu del 2026. Per sort, podem dir que per fi surt el sol després de les pluges a Catalunya. Per fi, per fi, per fi. Això sona així. És el Moving to the Sun. Quins moments que ens ha portat aquesta cançó? Doncs escolta, que bé que puguem cantar-la. Ara sí, i no que semblés una broma, La setmana passada, una broma de mal gust. Escolta, aquí seguim ara amb cançons que ho han patat aquest estiu. Ara amb el Mike Towers, Flash FM. Tenim per aquí aquest estiu que ens ha portat la seva Bizarrap Music Station, ara la seva novetat, el Carita Feliz, però sona també una que ho ha patat per tot arreu i que recordem aquí a la que mana, és el Un Ana Más, des de Puerto Rico,

0: 8.
1: Sabies que Andorra és ara més inclusiva que mai? Andorra Parla'p.
2: Ara, els punts d'interès turístic i cultural més destacats del país disposen d'una placa Parla'p on, escanejant el codi QR, pots accedir a la informació explicativa de l'indret d'una forma instantània, en àudio, subtítols, llengua de signes i amb 4 idiomes per escollir. Tot plegat les 24 hores del dia, els 365 dies de l'any i de forma totalment gratuïta.
1: Hi ha més de 150 punts d'interès al teu abast. Consulta'n la ubicació al web andorraparla.com.
2: Ara, el nostre país és a l'abast de tots els col·lectius. Ara, Andorra et parla amb Andorra Parla.
1: Projecte amb el suport d'Andorra Turisme i els 7 comuns.
3: Torna el despertador, tornen les presses, torna la rutina... Per sort, hi ha coses que poden ser molt més fàcils.
4: A les sabates Skechers Hands Free Slippins només has de posar-hi el peu i llestos, sense ajupir-te i sense fer servir les mans.
1: Aquests dies fes fàcil la tornada a la rutina. Són les Skechers Hands Free Slippins. Lleugeres, còmodes i perfectes pel teu dia a dia.
4: Les trobaràs a les botigues oficials Skechers, a Illa Carlemany i a l'Avinguda Meritxell 45, a Andorra la Vella.
5: L'emissora que continuen escoltant les altres emissores. Clar.

Tenim per aquí la nota real 54 Ultra, aquests que ens porten aquesta cançó, el Talk to You, per posar-nos a ballar, que estem apropant-nos ja a 9:45 d'aquest dissabte, d'aquest matí. Crec que és moment, no?, d'anar accelerant les pulsacions aquí a la que mana, a Flash FM. Vinga, va. Era el número 1 fins fa molt poquet, va ser la setmana passada el número 1 aquí a Flash FM, fins que el Maladí la va desterrar. Flash! Igualment la recordem, ens encanta, perquè escolta, ara tenim aquí un duo, un d'aquells perillosos del reggaeton, aquest que ha tornat amb més força que mai. Són el Roa, amb la Noel doble A, portant-nos el reggaeton aquell de l'antiga escola que trobàvem a faltar. Ens porten el Vamos Abel, Vamos Abel no, Vamos Abel.

0: Això em pregunto jo també, eh? Qui seria el tonto que deixaria a la Lola Índigo? Sigui qui sigui, escolta, que s'ho faci mirar, eh? Està mal que ve, dona, aquest tema del 2023, que recordem aquí a Flash FM, un duo d'aquells que no passen desapercebuts, eh? Amb el tonto sonant aquí a la que mana. Per cert, parlant del Quevedo, no vegis quin anyet que ens està portant, eh? Primer amb el Baifo, el disc que va treure a l'abril amb la seva oda a les Canàries, les seves terres, i ara fa res amb el Claren, eh? Que el Claren ha tret un nou àlbum que es diu No passa nada, hombre, un títol així una mica com un lema de vida que ens porta al juquiar. Deixarem el Quevedo, eh? Que li estan anant molt i molt bé perquè nosaltres seguim parlant de relacions, ara, però, per sort, d'una forma més maca, no? Més romàntica, amb la Tini i l'Ulisses Bueno, que ens diuen que hi ha dues persones que s'estimen molt i que estan fent l'impossible per estar juntes. Es diu Dos Amantes, sonant a Flash FM.
1: Dice así.

gusta todo de ti, eh? Quina cançó tan maca que ens portava el Rau Alejandro el 2021, eh? Tornem a aquella època on ens feia cançons que eren, bueno, no tan vulgars o no tan obscenes com algunes que ens porten alguns cantants ara. Ens encanta el todo de ti, sonant aquí a Flash FM, eh? Vinga, va, deixarem el Rau Alejandro que continuï fent aquest tipus de cançons, si pot ser, ara el 2026, perquè tenim els catalans, els del Maresme. Tenim per aquí els Tallets, que estan molt contents i volen parlar-nos de la felicitat i del que han aconseguit ells. Ells ens diuen, per trobar la fórmula de la seva felicitat, que era això. A veure què ens diuen.

Per aquí tenim el Baby Wow, una que sona per tot arreu, que diu una cosa com Baby Wow, te pienso demasiado y me gustas demasiado y tot el que acaba en au, que sona aquí a Flash FM, Poesia pura i dura de la Carol G, la Jutline i el Rusos, que un trio d'aquells que ningú s'esperava que anessin a col·laborar alguna vegada, però sí, ja han arribat fins i tot a ser el top 1 mundial, Hi ha una miqueta de polèmica, alguns diuen que és una absoluta barbaritat, una cançó genial, uns altres que no, sigui com sigui, escolta, quin esforç, que hi han ficat aquests tres per arribar on són. Vinga, va, deixem el Baby Wow i aquests tres que segueixin fent música, que els hi va molt bé, perquè tenim per aquí el Mike Towers, el puertorriqueny, amb la seva novetat. Està molt content, de fet, ens porta una cançó que es diu Carita Feliz.

Tornant aquí a Flash FM, tenim l'Emi Ref, que és un tema del 2024. I escolta, dos mesos més tard ens arribava la plena. També del Belé i Lobby on the Drums, aquesta parella que dura molt més que les relacions d'avui dia. També t'he de dir quin tema marroca sona aquí a la que mana el recordem, clar que sí. Vinga, va, moment d'anar-nos amb la Shakira, que la tenim per aquí, encantadíssima amb la cançó del Mundial. La cançó d'aquest 2026 sona al Dai Dai, va.

0: Tenim per aquí a l'Eclaren amb l'Omar Curs, que el Claren, per cert, està en el seu prime musical, en el seu pic, després de l'àlbum que ens ha tret, que es diu No passa nada, hombre, com a lema de vida i també com a títol de l'àlbum, This is Flash FM. Hem obert una nova hora, què tal? Bon dia, són les 10 del matí d'aquest dissabte i escolta, ho hem fet amb el Ojos Brujos, aquests dos, d'aquests dos perillosos d'aquí, després d'això, que fa uns dies sortís el nou àlbum del Claren, també el tenim com a crack de la setmana, aquí a Flash FM.
1: Flash! En directe a Flash FM, Mireia Molina.
0: La Mireia Molina aquí, unes quantes horetes més. Veurem què passa avui amb el Ojos Brujos al calibre 45. De moment, però, ens anem amb la Lola Índigo i l'Anna Mena amb una col·laboració d'aquelles que feia molt de temps que esperaven i que, escolta, no ens han pogut portar un millor tema que aquest. És el Petito A.

Muchacha bonita, muchacha de cuerpo bonita, de culo bonita, de cara bonita, tot bonita i muchacha te quiero. Ens diuen la Isa i l'RV FV amb aquest tema que ells ja sabien que seria un èxit abans que sortís. I efectivament així ha sigut, eh? Doncs deixem el muchacha te quiero de banda i aquests dos perillosos, aquest duo, eh? Perquè arriba una altra, una combinació directament des de Puerto Rico amb Catalunya. Tu, són la Bad Gyal i el Chencho Corleone, cançó nominada, per cert, també als Latin Grammys aquest any, eh? Sona per aquí a la que mana aquest xoque. Vinga, va.

0: 8.
1: Les millors braves d'Andorra?
2: No vagis al Barra Mars.
1: Un bon bacallà al Pil Pil.
2: No el demanis al Barra Mars.
1: Una bona copa de vi acompanyada d'un assortiment de tapes únic.
2: Oblida tant del Barra Mars.
1: Tu que ets un bon gourmet, que t'agrada el menjar de qualitat i que sempre busques espais únics i acollidors, doncs això, ni et presentis al Barra Mars.
3: Gastrobar Barra Mars, a l'Avinguda Doctor Mitjavila 8 d'Andorra la Vella. I amb terrassa al costat del riu per gaudir dels dies de bon temps.
1: Telèfon 850-840. 850-840. Tot i que tampoc cal que hi truquis.
4: Els matins són de costums. El costum d'un bon cafè, posar la ràdio, ajustar-te la corbata, si encara la portes, preparar la bossa, contestar els primers whatsapps i... agafar el bon dia.
5: Bon dia. Informació, opinió, anàlisi, reportatges, entrevistes... El diari més llegit al país i el millor suport imprès i online per la teva publicitat i classificats.
4: Cada dia, un bon dia. I recorda, si has fet tard, descarrega-te'l gratuïtament a bondia.ad.
6: M'encanta el que escolto.
7: M'encanta el que llegeixo.
6: M'encanta interactuar.
7: I a nosaltres ens encanta que ens segueixis a fleixandorra.com.
8: Ho tens tot per escoltar-nos en línia.
6: Veure notícies, estar al dia dels nostres esdeveniments.
7: I dels teus artistes preferits.
6: I contactar amb nosaltres quan vulguis.
7: Fleixandorra.com. Porta les teves emissores allà on siguis.
9: Flash FM Andorra 93.1.

0: Tenim per aquí a la morena, a la Marina, que es veu que està morena, tot i que penso jo ja que la Marina no està morena, la Marina està molt cremada. Si porta des del 2024 posant-se morena, crec que començarà a tenir problemes de pell. Està torrada, està cremada, aquest tema dels figaflaues, que recordem aquí a Flash FM, Un d'aquells temes que, sens dubte, ho han patat tots els estius, aquest estiu també, 2025 també, 2024 també. Ens encanta. Escolta, tenim per aquí el Lutxerreca, que també ho està patant ara mateix en la seva nova etapa en solitari. Ell agafa i ha començat a fer música ell solet, allunyant-se de les col·laboracions que ha fet fins ara, i li va molt bé. Ens porta aquí a la que mana la seva novetat, es diu Aire. Diu que li falta l'aire, però escolta, que faci exercicis, que si no tindrem un problema.
1: Bebé, que hay de malo, que te quiera sacar a bailar. Si la vida es un regalo, así que hoy salgo a

teníem el de Lejitos, del Jay Wheeler, i després va aparèixer l'Omar Kurz i la va fer encara més nostàlgica, més trista, més desastrosa, amb el de Lejitos remix d'un tema que sona aquí a Flash FM i un d'aquests perillosos, suposadament, presumptament, entre cometes, digue-li com vulguis, tenen el cor trencat, eh? Això ens diuen. Sigui com sigui, no sé si és veritat que el tenen trencat o no, perquè diuen que no m'has escrit, ni va passar el rato, no sé què, tienes otro gato... Bueno, els deixarem per allà que se'n vagin a curar els seus mals amors, perquè tenim ara un altre duo que també està prou trist. Tenim per aquí el Mora i el C. Tangana, que també diuen que han fet de tot per intentar oblidar la persona que estimen, però que no hi ha manera, aquesta és la solució que ens porten aquí a Flash FM.

Ja us adelanto, ara mateix el Quevedo dirà que ens espera la Graciosa. És una d'aquelles cançons noves que no ha sonat pràcticament res en tot l'estiu. Que va, és la Graciosa, per si algú tenia algun dubte de com es deia aquesta cançó que sona aquí a Flash FM. Deixar les bromes a part és un tema d'aquells que no s'obliden, que ho ha patat aquest estiu i que continua fent, 100% canari. El Quevedo amb l'Elvis Crespo ens porta doncs, aquest tema de l'estiu d'aquest 2026 i tenim una cita pendent a les Canàries, eh? De moment, però, tenim per aquí a la Elena Roig i el Manuel Turizo, que ens donen idees del que podem fer nosaltres a partir de dilluns. Ens expliquen la seva rutina.

és inevitable, eh? No posar-se a ballar amb el Farruko, aquest tema del 2021, el Pepas, que ens porta moltíssima nostàlgia, eh? De quan estàvem a les discoteques i ens posàvem a parrejar fins al terra, doncs amb aquest Pepas, per cert, aquest 2026, ha volgut fer-ne una nova versió i ens ha portat, doncs, el Yapa, que... Nosaltres seguim ballant aquí a la Quemana, que estem de festa pràcticament a les 11 del matí, ara amb el Devet i el Sergi Domena, que ens porten un d'aquells temes que també ens acceleraran les pulsacions. Seguirem en la mateixa línia, ara amb aquesta que es diu Molt malament, sonant a la Quemana, va.

0: Flash FM. Són les 11. Aquest és el número 1 de l'emissora que mana. Flash FM.
1: La que manda.
2: Shout out to my man, Mother Joe. Because everybody here is so sick. Say my name.

0: veux toujours dans ma vie que je sois loué. Même l'estomac noué. T'étais là quand je prenais le bus, maintenant je t'aime de plus en plus. T'es pas comme celle que j'ai souillée, celle sur qui je m'essuyais. T'étais là quand je prenais le bus, maintenant je t'aime de plus en plus. Maladie, maladie,
1: tenim per aquí el Movet de J.O. donant-nos una miqueta de lliçons dignes de sonar al Duolingo o a qualsevol classe gratuïta de francès. Aquí a Plaja FM podeu aprendre francès, tot i que recomano que no utilitzeu aquestes paraules pel carrer, pel que pugui passar. Sona el Maladji a Plaja FM. This is Flash FM. També sonen els pitos, això vol dir que hem obert una nova hora. Són ja les 11 del matí d'aquest dissabte i ho fem amb el número 1. El francès es queda liderant la llista aquí a Flash FM fins aquesta tarda. Veurem què passa, De moment, però, ens posem a ballar una miqueta de màquina que toca activar-se amb el Dimitri Vegas i el Like Mike. Va!
2: Flash! En directe a Flash FM, Mireia Molina. It's that-

Tenim per aquí el Lugel, des de França, que ens porta una de les cançons, sens dubte, d'aquest any, d'aquest estiu. És el Moving to the Sun, aprofitant que fa bon temps, ja pràcticament tot el territori. Per fi podem dir que sí, que efectivament, tot i que faci una miqueta de rasca, ens estem anant cap al sol. Aquí, parlant de sol, seguirem. Vinga, va, que hem d'aprofitar que fa bon dia. Ara amb els Rayos de Sol. I és que el Henry Méndez ens porta, com sempre, una de les cançons que més ha sonat durant molts anys, que ha sigut la cançó de l'estiu, però sonant a Flash FM, el remix que ens ha fet aquest 2021.

0: Un 8.
1: Encara no coneixes la menjadora del 5D? Si busques cuina casolana amb plats pensats per tothom i dietes alimentàries, cuina vegana, productes sense gluten o per al·lèrgies, ven a descobrir-nos.
2: La menjadora del 5D. Som a la plaça de les Fontetes de la Massana. Fes la reserva al 727-377.
1: La menjadora del 5D. La tradició i la modernitat.
3: Buf, una altra vegada a les 6 del matí. No ho suporto.
4: No cal que t'aixequis a les 6 del matí. Posa't el despertador a les 6 de la tarda, l'hora de l'Enoteca.
5: A partir de les 6 de la tarda, l'Enoteca d'Escaldes Engordany s'activa per oferir-te un afterwork únic. Vi, cervesa i tapes en bona companyia. Som el teu punt de trobada per gaudir amb els amics, amb els companys de feina o amb qui tu vulguis, perquè el teu dia es mereix un brindis.
4: Desperta't, però fes-ho a les 6 de la tarda. L'Enoteca. Som al carrer del Pernal 4, a Escaldes Engordany, just al costat del pavelló del Prat Gran.
6: Aquí no trobaràs debats profuns.
7: Hola, com et dius?
8: Què passa?
9: Me llamo Pedro.
7: Pedro, Pedro, Pedro.
10: I una harmonia de piano sensible.
11: Ni un coaching dient-te...
12: El futur és ara.
10: Aquí només trobaràs...
13: Ritme.
10: Cançons que et fan pujar el volum, que et fan impossible.

Baby, wow! Això ens diuen la Karol G, la Jubel Line i el Rusos, que aquest trio tan inesperat que ha arribat a ser el top 1 mundial, eh? Aquesta poesia, aquestes lletres, el Baby, wow, que són aquí a Flash FM, eh? Ja ens encanta tenir-los per aquí. Vinga, va, nosaltres seguirem parlant ara d'amor i de relacions amb el Manuel Turizo, que ve a donar-nos un consell que penso que és molt i molt vàlid, eh? Agafeu paper i boli, i si no li veu fer cas al Manuel Turizo, feu mal a mi, por un pendejo no se llora, eh?

Tornem al 2023 amb la Emília, la Ludmila i la Zeca, aquest trio, que ens diuen que detrás de l'humo no se ve. Un tema d'aquells que ens encanta recordar aquí a Flash FM, Tenim per aquí el Quevedo a tot això, que està molt enfadat, està molt ficat, dient que no marxa. Flash. Diu que no vol marxar de les seves terres ni borratxo, però bueno, el tenim per aquí a la Quemana perquè almenys ens ho canti, eh?

Tenim per aquí el Mozart la Para i el Justin Quiles, un himne del reggaeton del 2018. És el Mujeres, parrejant fins al terra, des de Flash FM. Seguirem parrejant d'aquí una estoneta, però abans tenim per aquí el JC Reyes, Flash FM. De tota la col·lecció que té de cançons d'aquelles, que se li han fet molt i molt famoses, té una que va sortir no fa gaire, que és el Loquita, sonant aquí a La Quemana. Deixem de banda el perreo per d'aquí una estoneta i ens posem amb aquest que sona aquí.

Hem deixat de banda el perreo i el reggaeton una miqueta de mà, eh? Ara tornarem, el deixem de banda, perquè, escolta, tenim per aquí a la Noter i el 54 Ultra, la desterrada, l'antic número 1, que ens posa a ballar, sigui l'hora que sigui, a Plaza FM. Això és una festa, aquí està la prova, eh? Sona el Talk to You. Però, com deia, el reggaeton i el perreo no estan gaire lluny, perquè tenim per aquí el conillet dolent, eh? El Bad Bunny. Flash! Des del seu Debí tirar más fotos ens arriba una de les seves cançons més populars, eh? I més sonades. Es diu EO. Crit digne d'una persona que li has de fer quan no t'està escoltant perquè està mirant per la finestra. Doncs escolta, el mateix aquí sona, eh? Flash FM.

Chido si antes t'hubiera conocido, aquesta pregunta que ens diu la bitxota, la Karol G, un himne, per moltes persones s'ha convertit en una d'aquelles cançons inevitables per ballar-la a qualsevol festa, igual que el que estem fent ara mateix aquí a Flash FM, Quin tema de la Karol G, per favor, un d'aquells que no passen de moda, Vinga, va, nosaltres seguim ara parrejant amb el Ryan Castro, el Capo i el Gangsta, això que sona aquí a La Que Mana és La Villa, una d'aquelles que tampoc passa de moda,

0: Sona el Megacrack. A Flash FM.
1: La que manda.

0: Tenim per aquí l'Arene, amb l'Omar Kurz, aquest duo, aquesta combinació, sens dubte, una de les més potents del darrer àlbum del Claren, el seu primer disc que va treure fa molts pocs dies i que es diu No passa nada, hombre, un gran lema de vida. També molt bon títol d'àlbum, la veritat, perquè ens mentirem, això que sona aquí és a l'Ojos Brujos, eh? This is Flash FM. Hem obert una nova hora, eh? Són ja les 12 de la migdia d'aquest dissabte, carregat d'èxit, eh? Com sempre, aquí a La Que Mana i a l'Ojos Brujos ja ha sonat per obrir hora. És que és el mega crack, eh? Veurem què passa aquesta setmana. Al calibre 45, de moment, tenim Claren per estona.
1: Flash! En directe a Flash FM, Mireia Molina.
0: Vinga, que hem d'anar fent boca ara amb l'Anna Mena i la Lola Índigo. És, sens dubte, una col·laboració d'aquelles que esperàvem des de feia molt i molt temps i que al final doncs, ha resultat ser un gran èxit per tot el món, per tot arreu. Arriba aquí a La Que Mana la cançó del Petitó, de la Neguet. És el Petitó A.

Tenim per aquí l'Aiem, A-I-E-M, Aiem. Jo sóc, no, Aiem, el català, el de Salou, que ve directament a donar-nos un avís, eh? Ens està dient, te vi perriando, i la veritat és que no s'equivoca, eh? No, no s'està equivocant pas, eh? Aquí a Flash FM. Flash FM. Parrejant fins al terra, és com estàvem aquí a la que mana, això és una festa, eh? Com sempre, doncs escolta, ara amb l'Aiem i ara amb el Bad Bunny, eh? Des de Puerto Rico. Flash FM. Efectivament, portes ja un anyet dient-nos que vol marxar, eh, cap a Nova York, concretament Nova York, als Estats Units no és Nova York. Així que, escolta, fem una paradeta, l'anem a buscar a Puerto Rico i ens anem amb ell, no?, des del seu debí tirar-me fotos aquí a Flash FM cap a Nova York, va.

0: 8.
1: A prop del mar, al mig de les muntanyes, descobrint el món. I tu, com t'imagines la teva jubilació? Avança cap al futur que somies. Amb els plans de pensions o jubilació dinàmics de Mora Assegurances, ara és el millor moment per començar a estalviar. Fins al 31 de desembre et donem un 4% per la teva aportació inicial i o extraordinària i, a més, doblem la primera aportació periòdica. Descobreix el pla que s'adapta millor a tu i consulta'n totes les condicions a moraassegurances.ad.
2: GoBanning, ampliem la nostra flota amb dues noves incorporacions que et poden ser molt útils.
3: Necessites una furgoneta frigorífica amb manteniment de temperatura i congelació? A GoBanning te la lloguem. O necessites un petit camió de transport amb plataforma elevadora i de còmoda conducció? A GoBanning també el tenim.
2: Ens pots trucar al 759-908 o entra a gobanning.com. GoBanning, al servei dels industrials i també dels particulars, amb la nostra flota de vehicles de lloguer.
4: Escoltes Flash FM Andorra. El 93.8

És impossible explicar el sentiment i les sensacions que ens entren amb la morotxa, del look rai i el BM, una altra cosa que no sigui posar-se a ballar. Això està claríssim, és sens dubte una d'aquelles cançons que és inevitable soni quan soni, tot i que, escolta, una mica polèmica, Alguns diuen que ja ha passat de moda, alguns diuen que no. Aquí a Flash FM la recordem perquè, com deia, això és una festa, cal posar-se a ballar, sigui com sigui. Doncs ara, escolta, de la mà de dos perillosos, Tenim per aquí el Quevedo i el Elvis Crespo amb una de les cançons d'aquelles noves, que pràcticament no ha sonat encara. Ells ens diuen una cosa que queda claríssima i és que la graciosa la vida és massa brossa, Això crec que queda, vamos, tenim una invitació per anar-nos a la graciosa, així que, escolta, l'equip de Flash FM, doncs ja agafem els trastos i ens anem de viatge amb aquests dos a veure què ens expliquen.

Tenim per aquí el Belé, el Westcol i Lobby on the Drums, cançó d'aquelles que ningú sap quants anys té, però que sempre que sona tothom sap quina és i cada cop més. És un tema d'aquells dignes d'un One Hit Wonder, com a mínim tu. És un tema que, per cert, segurament no, claríssimament podreu escoltar a la Fira de les Bruixes, a Martorell, el 17 d'octubre, justament d'aquí una setmana, amb l'Héctor Ortega i el Sergi Domena, a una de les festes Flash. Vinga, va, que allà sonarà, com sempre, de tot i la plena també. Tenim per aquí el mallorquí, el Rels B, que ens ve a dir tu vas sin, tot i que encara jo no entenc què és el que va sense què. Pep, pep.

0: Ens ho diuen el Kevin i les Nueva Línia, que les coses buenas sempre lleguen al golpito. Cançó preciosa que ens arriba des de l'abril, El darrer àlbum del Canari és el Baipo, la seva oda, les seves terres, comptant amb les Nueva Línia, que també són canaris i que ara es diuen les 4,
1: Vale.
0: Vinga, deixarem de banda els canaris, perquè tenim per aquí a dos perillosos, la Isa i l'RVFV, amb una de les cançons que més ha sonat, sens dubte, aquest estiu, que recordem a Flash FM, i que ells sabien que seria un èxit, i efectivament, així ha sigut. Venen a dir-nos una cosa com muchacha, chacha, de cara bonita, de culo bonita, muchacha, te quiero, aquí a Flash FM, va.

El Cris MJ porta des del 2022 dient que vol passar una noche en Medellín, aquí a Catalunya, vol que ens anem cap allà, tot i que siguin ja pràcticament doncs, la una de la tarda. Vinga, va, que a Flash FM tenim per aquí el Dani Sixit i el Lizkit, que porten molt de temps demanant una cosa, una cançó maquíssima. Ells volen que s'aturi el temps per viure d'aquests moments, que ens encanta recordar. Doncs escolta, aquí els tenim, a la que mana. Vinga, va.

0: Flash FM. És la una. Aquest és el número 1 de l'emissora que mana. Flash FM.
1: La que manda.
2: Shout out to my man, Mother Joe. Because everybody here is so sick. Say my name.

0: Tenim per aquí el Movet de J.O., amb el seu Malagí, Malagí. Segur tenir algun dubte de com es deia aquesta cançó. És el Malagí. Primer ens va arribar el Pile, Pile, Pile, Michael Jackson, Pile, i ara el Malagí. Dues cançons que semblen la mateixa, però no, dues diferents, directament des de França, sonant aquí a Flash FM, a tu. This is Flash FM. Han sonat els pitos, això vol dir que hem obert una nova hora. És la una ja de la tarda del migdia d'aquest dissabte. Hem d'anar fent boca aquí a la que mana. D'aquí no res amb el Lucho RK, però escolta, si hem obert hora amb el Maladí, voldrà dir que és alguna cosa important. De moment és el número 1. Veurem què passa aquesta tarda al calibre 45, però tenim França per estona aquí a Flash FM. Escolta, seguim, no?
1: Flash. En directe a Flash FM, Mireia Molina.
0: Jo aquí mateixa, la Mireia Molina, dues horetes més encara, i ara amb una Bizarrap Music Session que escolta ja Solora, quina pot ser la propera? S'especula que pot ser l'Aitana, ja que vol col·laborar amb el Bizarrap. De moment, però, la número 0 amb el Daddy Yankee. Hey!

Tenim per aquí el Lucho RK, que ens està dient constantment me tiene sin aire y me falta el aire. I escolta, jo m'estic començant a preocupar per la seva salut, eh? És normal que li falti l'aire, i més ara que està en un nou moment musical on està fent, doncs, això, cançons en solitari com aquesta, que es diu Aire, feta la broma. Escolta, que li vagi molt i molt bé aquí a Flash FM, el portem, com sempre. I ara, al Belé. Ell ve aquí a explicar-nos que és el que per ell no tiene sentido. A veure què ens diu.

0: un 8.
1: Un cotxe pel cap de setmana? O prefereixes llogar-lo per uns quants dies o mesos? Ah, que el vols per l'empresa i necessites fer un renting? A Planxisteria Delfín et donem resposta.
2: Disposem de vehicles nous per llogar amb les millors condicions i opcions tant per empreses com per particulars. A Encamp, Planxisteria Delfín.
1: Amb més de 30 anys d'experiència en planxa, pintura i serveis de grua. Som a la sortida d'Encamp, a l'avinguda Torrent Pregó. També ens pots trucar al 83 40 40. 83 40 40. Lloga a Planxisteria Delfín.
3: Torna el despertador, tornen les presses, torna la rutina. Per sort, hi ha coses que poden ser molt més fàcils.
4: A les sabates Skechers Hands Free Slippins només has de posar-hi el peu i llestos, sense ajupir-te i sense fer servir les mans.
5: Aquests dies fes fàcil la tornada a la rutina. Són les Skechers Hands Free Slippins. Lleugeres, còmodes i perfectes pel teu dia a dia.
4: Les trobaràs a les botigues oficials Skechers, a Illa Carlemany i a l'Avinguda Meritxell 45, a Andorra la Vella.
6: L'emissora que continuen escoltant les altres emissores. Flash.
7: Ey, la vaina bici.
8: El nuevo orden.
7: La rueda piche.
8: Dale duro.

Baby, wow, me gustas demasiado y te pienso demasiado, eh? Ja ens ho diuen la Carol G, la Jude Lyne i el Rosó. És que aquest trio que ha arribat a ser el número 1 mundial i que continua estant a les llistes, eh? Al top més alt, clar que sí, a Flash FM, doncs escolta, també. Que per cert, la Jude Lyne, poc es parla, però sí que és veritat que ha estat ajudant moltíssim, eh? A la Carol G a escriure el seu darrer disc, el No m'arrepiento de sentir tanto, així que escolta, crec que és una obra dels tres, eh? Del Rosó, qui també. Aquest trio tan inesperat i escolta, que bé que funciona, ens encanta, ens posem aquí a ballar sempre que sona el Baby Wow, a la que mana com ha de ser, clar que sí. Seguim ballant, eh? Ara de la mà del Cano i el Justin Quiles, que tenen molt clar el que volen. Ells diuen que volen oblidar-se de tot i desconnectar, és el que hem de fer aquí a Flash FM, així que escolta, ens anem de festa amb ells.

icòniques, són la Emilia i la Tini, un tema del 2023, on ens parlen de la original, la versió original. El recordem aquí a Flash FM, aquest tema que és impossible que no ens faci ballar. Vinga, va, deixem aquest duo d'una banda perquè ja va sent hora de dinar i això vol dir que tenim per aquí el clan oferint-nos una mica de cafè amb ron, tot i que no sé jo ara si ara mateix ens entra més una mica de cafè de ron o les dues. No ho sé.

Sembla que fa molts anys que va sortir aquesta cançó de l'RVFV i el Rels B, és el Miluz, tot i que he de dir que és el 2022, fa 4 anyets, per alguns és molt, per altres no tant, que sona aquest tema per tot arreu i que recordem aquí a Flash FM, Flash FM. Vinga, va, aprofitant que avui fa sol i bon temps, crec que encara estem a temps d'anar a dinar fora, no? Podríem anar, per exemple, penso, a la platja, un xiringo amb unes patatones, una cervesa. Justament per això estan aquí el Henry Méndez amb l'Estiu 22, aquests dos artistes que ens volen teletransportar directament a la platja una nit qualsevol d'estiu, aprofitant que fa bon temps, doncs escolta, agafem i ens anem per allà a dinar, al seu xiringo.

Tenim per aquí l'Ugel, des de França. Sona amb una de les cançons que, sens dubte, ho ha patat aquest estiu del 2026 i que continua sonant, doncs, escolta, a dia d'avui. És el Moving to the Sun i escolta, que bé que ens va aquesta cançó, aprofitant que ha marxat per fi el mal temps a pràcticament tot el territori, que tenim solet i que ens entren ganes, doncs, escolta, de ballar, de sortir fora, de fer una volta, com ha de ser, eh? Vinga, va, tenim per aquí el Kid Voodoo i el JC Reyes, aquest duo de perillosos que arriben a la quemana. Ens porten aquest tema que diu alguna cosa com que jo me mareo cuando te veo. A veure què ens diuen.

Porten des del 2024, la Lola Índigo i el Manuel Turizo, dient que volen fer mil coses. Estem al 2026. Han passat dos anys, em pregunto jo quantes coses aquestes mil n'hauran fet. Recordem aquest tema aquí a la que va anar. Vinga, va, deixem aquests dos que continuïn fent coses. Aquí no res al Pitbull, eh? Tornarem al 2012 amb un d'aquells temes que ens posen a ballar. Però abans toca recordar una de les cançons de l'estiu que ens ha acompanyat durant molts anys, eh? Però ara, el remix.

0: Sens dubte, una de les col·laboracions més esperades i més ambicioses del darrer disc del Claren, bueno, el darrer i el primer, és el No passa nada, hombre, com a lema de vida i també com a títol de l'àlbum, amb l'Omar Curs, el Claren ens porta en aquest Ojos Brujos. This is Flash FM. Tema també, per ser, amb el cobrim una nova hora, eh? Són ja les dues del migdia, hora de dinar, hora d'anar fent boca, d'aquí no res amb l'Ugel, però escolta, una horeta encara que queda aquí carregada de ritme, eh? Clar que sí.
1: Flash. En directe a Flash FM, Mireia Molina.
0: Doncs escolta, amb mi, amb la Mireia Molina i ara amb el Quevedo i l'Elvis Crespo, moment de marxar cap a la Graciosa, eh? A dia d'avui, qui no sàpiga que la Graciosa encara està per aquí present sonant per tot arreu, doncs escolta, que s'ho faci mirar, eh? Ells diuen que ja la vida és massa brossa, com tenim gana, doncs escolta, anem a veure què ens ofereixen aquests dos aquí a la Quemana, va.

0: Tenim per aquí a l'Ugel, que sona molt últimament, aquí a La Quemana. El tenim amb el seu Moving to the Sun, una de les cançons d'aquest estiu, però escolta que aquesta és una altra. És el Jamaican Bam Bam, sonant aquí directament a pràcticament 3:15 del migdia. Vinga, va, escolta, seguim una miqueta nosaltres amb el poder del ritme, ara amb dos perillosos, Tenim per aquí el Juan Magán amb l'Omar Montes, que fa uns quants anys el Juan Magán ens portava al Bailando por ahí, una de les cançons, per cert, parlant de cançons d'estiu, que ens ha acompanyat molts i molts anys, però ara es veu que l'Omar Montes n'ha volgut fer una altra versió. No s'hi han trencat molt les banyes amb el nom, tot s'ha de dir, del Bailando por ahí aquest 2026. Aquests dos ens porten al Ayer la vi.
1: Ayer la vi desde hace mucho tiempo y...
2: Con su amiga en una calle de Madrid.
1: Me arrepiento tanto de haberte dicho adiós.

0: 93.8.
1: Que el videojoc segueixi el teu ritme? FTTR. Que qualsevol habitació sigui la teva oficina? FTTR. I que tothom aprengui, treballi o es diverteixi alhora? FTTR. FTTR és la fibra òptica que arriba fins a cada racó de casa o de la teva empresa. Nou wifi total FTTR. Connectivitat òptima. Wifi perfecta. Andorra Telecom.
2: Les millors braves d'Andorra?
3: No vagis al Bar Ramars.
2: Un bon bacallà al Pil Pil.
3: No el demanis al Bar Ramars.
2: Una bona copa de vi acompanyada d'un assortiment de tapes únic.
3: Oblida tant del Bar Ramars.
2: Tu que ets un bon gourmet, que t'agrada el menjar de qualitat i que sempre busques espais únics i acollidors, doncs això, ni et presentis al Bar Ramars.
4: Gastrobar Bar Ramars, a l'Avinguda Doctor Mitjavila 8 d'Andorra la Vella. I amb terrassa al costat del riu per gaudir dels dies de bon temps.
2: Telèfon 850-840. 850-840. Tot i que tampoc cal que hi truquis.
5: Flash FM, Andorra, 93.8 FM. Et cal escoltar-ho tot dos cops perquè et quedi clar? Flash FM, Andorra, 93.8 FM.

ese culo con arena i sal, eh? L'Omar Montes i el Saico, aquest tema del 2023, que és impossible. Que ningú se la sàpiga, eh? És que és impossible, l'arena i sal. Vinga, va, deixem el culo con arena i sal de banda, que toca anar-nos, mira, cap a una altra platja, cap a les Canàries. Això va de platja avui, aprofitant que fa bon temps. Tenim per aquí el que ve de les Nueva Línia, eh? Ara que es diuen, per cert, les 4, ens porten una de les cançons al Baifo, eh? Del darrer àlbum del Canari, maquíssima, per cert. És el Golpito.

cremita de vainilla con coco, eh? Ens igual Omar Curs ens teletransporta a la seva platja tropical ideal, tot i que estiguem ja a l'octubre, no sé. Encantadíssims, de tenir perquè l'Omar Curs amb la seva cremita de vainilla i el seu coco, però escolta, toca menjar amb els 31 fam, eh? Amb els Freshy Ice Cream també volen convidar-nos a esmorzar dorayakis, o més bé, a dinar dorayakis.

Nicola, apaga la llum que el meu DJ controla.

Tenim per aquí els Another Royal 54 Ultra, eh? Aquests que ens han portat una de les cançons aquest estiu del 2026. Sens dubtes, el Talk to You ha arribat a ser fins i tot el número 1 aquí a Flash FM. I escolta, hores d'ara, doncs recordem que sempre va bé posar-nos a ballar, no? Això que diuen ballar com també amb una altra, eh? Avui estem de cançons aquest estiu del 2026. En aquest cas, la que ha acompanyat el Mundial d'aquest any importantíssim per molta gent, per part de la població, són la Shakira i el Burna Boy amb el

0: Tenim per aquí un d'aquells himnes de les dones solteres, de les dones despetxes, com diu la Rosalia. Fa ja 4 anys que sona i continua, doncs, escolta, sent un hit, un èxit d'aquells que no passen de moda i que recordem claríssimament aquí a Flash FM. This is Flash FM. Han sonat els pitos i són pràcticament les 3 de la tarda d'aquest dissabte i això vol dir que a mi em toca, doncs, escolta, marxar a dinar, que ja tinc bastanta gana, però no passa res perquè està l'Armen Maravall per aquí ja preparadet també per continuar fins les 9 del vespre aquí amb vosaltres, acompanyant-vos, portant-vos el poder del ritme. Vinga, abans, escoltem nosaltres demà, com sempre, de 9 a 3 i també dilluns, al festiu.
1: Flash. En directe a Flash FM, Mireia Molina.
0: Jo marxo i us deixo amb el David Guetta. Adeu.

0: Aquest és el número 1 de l'emissora que mana. Flash FM.
1: La que manda.
2: Shout out to my man, Mother Joe. Because everybody here is so sick. Say my name.

0: Maladie la maladie. T'es toujours dans ma vie que je sois loué. Même l'estomac noué. Tout est là quand je prenais le bus. Maintenant je t'aime de plus en plus. T'es pas comme celle que j'ai souillée. Celle sur qui je m'essuyais.
1: Lo del flow d'aquest pavo, què és exactament, eh? Quina barbaritat, quin show del Mofejo. Aquest 2026, per nosaltres, ha passat de ser un autèntic desconegut a un habitual ja de la fórmula del ritme. I, a més, aquesta setmana és el número 1 del Calibre 45, després de moltes setmanes pujant, pujant. Aquest Maladí que lidera la nostra llista... This is Flash FM. I per això l'hem fet servir per començar nova hora. Però vaja, que ja sabeu que d'aquí 3 horetes a les 6 en punt s'hi posarà l'Edgar Manchado per actualitzar la llista i veurem si el Maladí aconsegueix mantenir-se o no al capdamunt. Això serà després. De moment, nosaltres...
2: En directe, a Flash FM, Armand Maravalle.
1: Nosaltres a lo nostre, tu, que tenim ritme per estoneta, eh? Ja passant de les 3 de la tarda, la Mireia Molina, que ja ha dit adeu, i jo, que sóc el Maravall, em quedo amb vosaltres. Tindrem per aquí una mica de Manuel Turizo, també la Ana Mena i la Lola Índigo, abans Romeo Santos i Prince Royce amb el Dar.

Tremenda combo als puertorriqueños. Bad Bunny, Arcángel, la maravilla. Bad Bunny, bé. Amb aquest tema que fa il·lusions al Luka Doncic, Step Back, aquest moviment de llançar cistella com fent un pas cap endarrere i pom, cap dins. 2 punts, clar que sí, sumen amb la Jumpa, sonant a Flash FM en aquesta tarda de dissabte. Va, som-hi, família. Flash. Som-hi cap a on? Cap a les Canàries, que ens espera el Quevedo. De fet, el tio allà es queda. No se'n va de les Canàries, el tio ni borratxo.

0: un 8.
1: Encara no coneixes la menjadora del 5D? Si busques cuina casolana amb plats pensats per tothom i dietes alimentàries, cuina vegana, productes sense gluten o per al·lèrgies, ven a descobrir-nos.
2: La menjadora del 5D. Som a la plaça de les Fontetes de la Massana. Fes la reserva al 727-377.
1: La menjadora del 5D. La tradició i la modernitat.
3: A Mobles La Fàbrica ho tenim tot per a la teva llar. Així de fàcil. Sofàs, dormitoris, salons i mobles per a cada estil. Experiència i solucions pensades per a tu. Fa més de 80 anys que fem realitat els teus somnis amb projectes a mida, enviament i muntatge gratuïts. Visita'ns a Andorra, Prat de la Creu 15. Mobles La Fàbrica. El que ens fa únics és ser diferents.
4: M'encanta el que escolto.
5: I a nosaltres ens encanta que ens segueixis a flashandorra.com.
4: La web de la teva ràdio. Ho tens tot. Per escoltar-nos en línia, veure notícies,
5: estar al dia dels nostres esdeveniments i dels teus artistes preferits i contactar amb nosaltres quan vulguis.

Aquesta és la veu de Lucho RK, per si no el coneixies, un dels cantants més prometedors de l'escena urbana canària i també nacional. A més, aquests dies està d'enhorabona perquè ha publicat el seu primer disc d'estudi, en el qual hi trobem aquesta cançó que es diu Aire. Te la posem aquí a Flash FM, al poder del ritme, per apropar-nos a quarts de quatre. I d'aire passem a agua. Tu, tots els elements aquí, eh? Aire, agua, només falten tierra i fuego. Aquesta agua és la nova col·laboració de la Shakira amb el Maluma. Un temasso. Sona aquí, sona a Flash.

Clar que sí, eh? Entra bé aquesta hora, eh? Ja per fi dissabte tarda, ganes de pasteta, ganes d'algun tardeu, algun vespreig, una mica de party. Sí, normal, eh? Que ens ho hem currat molt durant tota la setmana, s'ha fet llarga, s'ha fet feixuga. I ja tenim per aquí. És el Café con Ron, amb la versió més pistera, més Latin House, que ha fet un DJ francès que es diu Clan. Si no el coneixes, doncs ja passa per el seu perfil i descobreixes una mica tot el que té, que mola bastant. Va, d'aquí no res, aquí a Flash FM tindrem la Karol G, la Judeline i el Rusowski amb el Baby Wow, o també el Manuel Turizo amb La Semana. Abans, aquí a Flash... Això, epa, epa, epa... On anem? Però on anem? Bueno, pues anem cap aquí. Omar Curtz i Ozuna és la nova que han tret. Es diu Zizi. Yeah.

Aquesta primera horeta que passem junts aquí a Flash FM en aquesta tarda de dissabte, amenitzada, per exemple, per aquest tio, pel Rau Alejandro, al costat de Russian. Vam fer això que es diu Santa, ho escoltes a Flash? Ens apropem tranquil·lament cap a les 4. És moment d'alçar els ulls cap al nord i anar cap a França. Flash. Allà ens espera el Mofet Jo, que és aquest rapero que aquesta setmana es col·loca en número 1 de la nostra llista del calibre 45, amb un altre tema, no amb aquest, amb el de Malagí, que ha sonat ja fa una estona llarga. Aquest altre també, déu-n'hi-do, eh? Es diu Pile, i sona així. Let me

0: Bon duet que formen aquest el Clarent amb l'Omar Kurtz, els dos boricuas, els dos porto-riquenys, amb aquest ojos brujos, aquests ullets que els han deixat absolutament embruixats, tu, eh? Aquesta bruixa, aquest bruixot. Ai, bruixot, ves bruixot, que deia aquell. Clar que sí, va, superant ja el punt de les 4 de la tarda, aquí a Flash FM, escoltes el poder del ritme, escoltes la camana, família, sobi. This is Flash FM. Aquests són els pitos que ens indiquen que hem començat nova hora de ritme. Què tal? Com esteu? On us pillo? Us pillo per aquí? Us pillo per allà? Us pillo pel més enllà? Bueno, aneu al tanto, eh? Aquest finde que ja teníem moltes ganes.
1: Flash. En directe a Flash FM, Armand Maravalle.
0: Ara no ho esgarrarem, no? Pues vinga, va, que es noti. De moment, tenim per aquí la Tini, al costat de l'Ulises Bueno, col·laboració argentina a tope. Qué bueno que viniste, clar que sí. Aquesta història de dos amants és bona, diu així.
2: Esto dice así.

Un cop més, l'Elvis Crespo. Touré. Elvis Crespo, estimat. Al costat del Quevedo, fent un dels temes de l'estiu, La Graciosa, Allà la vida és més sabrosa. Doncs no ho sé, fill meu, perquè com que tampoc tinc vacances com per anar-hi... Segur que sí, segur que sí, perquè és un illot on fa pinta que s'hi està molt i molt bé. Va, d'aquí no res, tindrem un dels grans temes de la carrera del Mike Towers, el Diosa, o també el baile inolvidable del Bad Bunny, però abans... Una novetat com un piano. Sona així, són aquests violins com mig sintetitzats. Anuel AA al costat de Roa, això és boníssim, una mica de perreo guarro, es diu Vamos a ver.

0: un 8.
1: Un cotxe pel cap de setmana? O prefereixes llogar-lo per uns quants dies o mesos? Ah, que el vols per l'empresa i necessites fer un renting? A Planxisteria Delfín et donem resposta.
2: Disposem de vehicles nous per llogar amb les millors condicions i opcions tant per empreses com per particulars. A Encamp, Planxisteria Delfín.
1: Amb més de 30 anys d'experiència en planxa, pintura i serveis de grua. Som a la sortida d'Encamp, a l'avinguda Torrent Pregó. També ens pots trucar al 83 40 40. 83 40 40. Lloga a Planxisteria Delfín.
3: A prop del mar, al mig de les muntanyes, descobrint el món. I tu, com t'imagines la teva jubilació? Avança cap al futur que somies. Amb els plans de pensions o jubilació dinàmics de Mora Assegurances, ara és el millor moment per començar a estalviar. Fins al 31 de desembre et donem un 4% per la teva aportació inicial i o extraordinària i, a més, doblem la primera aportació periòdica. Descobreix el pla que s'adapta millor a tu i consulta en totes les condicions a moraassegurances.ad.
4: Flash FM Andorra, la ràdio dance leader, 93.8 FM.

És el fill de la cabra, és el Baifo, el Chiquillo, el Caprichoso. No podria faltar en una tardada de dissabte al Quevedo, al costat de la nova línia, al Golpito. I d'aquí anem d'illa en illa, tu. Viatgem, creuem l'Atlàntic, anem cap a Puerto Rico. Flash. Ai, que rico. Va, que ens esperen a l'Omar Kurz i el Jay Wheeler amb el Delejitos Remix. Ja, jo no...

Clar que sí, de tu ja no em puc creure res de res, deien els Tyets des del seu disco Epic Solete. Aquesta es deia Coti per Coti, evidentment ja la coneixes, a més en la versió més canyera, que és la que et posem aquí a Flash. Perquè sabem que de vegades et fa falta una mica de festota. Vinga, va, anem amb un tamasso de reggaeton, la Batguia, al costat del Chencho. Del Chencho Corleone, eh? Han fet aquesta junts. Es diu Choque.

Aquesta va ser una de les cançons que va fer famós el J Balvin arreu del món, el José Osorio Balvin. Buah, que bé que sonava això. Per favor, ho escoltes aquí, el poder del ritme, de vegades tirant de clàssics com aquest 15. Aquesta hora de la tarda, a mi això m'ha entrat, però bueno, com un ganivet en una mantega, tu. Here we go. Va, passem d'uns clàssics a unes novetats com aquesta, la següent, la del Mike Towers, també bastant bona, la veritat, s'ha de dir. Sona així. Es diu Carita Feliz. L'escoltes a Flash.

Subini, vini, a mi me hipnotizó, diu el Ryan Castro i el Capo. En aquest la villa, Vini, vini, vini, bici. Sí, senyor, Vini Júnior, també. Un tabarro dels grossos, perquè això va ser un èxit arreu del món, també per això te'l posem aquí. A Flash FM, ens apropem a les 5 de la tarda. Flash. I ho fem mantenint el nostre ritme, la nostra idiosincràsia, la nostra savoir-faire, la nostra festa, clar que sí. Senyores i senyors, moment de tornar cap al Baifo. Amb aquesta, la cançó que dona nom a l'àlbum, aquest homenatge a les Illes Canàries que ens va fer el Quevedo ja fa uns mesos.

0: Aquest és el número 1 de l'emissora que mana. Flash. Flash FM.
1: La que manda.
2: Shout out to my man, Mother Joe. Because everybody here is so sick. Say my name.

0: maladie. T'es toujours dans ma vie que je sois loué. Même l'estomac noué. Tout est là quand je prenais le bus. Maintenant je t'aime de plus en plus. T'es pas comme celle que j'ai souillée. Celle sur qui je m'essuyais. Tout est là quand je prenais le bus. Maintenant je t'aime de plus en plus. Maladie, maladie.
1: Aquesta que escoltes es diu Maladie, obra del rapero francès Mauvais Joe. Te l'estic presentant perquè és el número 1 de Flash FM, el número 1 del calibre 45. Què passa, però? Que d'aquí menys d'una horeta comença el calibre, una nova edició amb Letier Manchado, i veurem si aquesta cançó continua una setmana més al número 1. This is Flash FM. Cosa que podria ser, és factible, o si, pel contrari, doncs hi ha algun altre tema que el desbanca i que el fa fora d'aquest lloc privilegiat i que, per tant, aquesta ha sigut l'última vegada que t'he presentat el Maladie com a number one de Flash FM. Ja veurem això, ja veurem.
2: En directe a Flash FM, Armand Maravalle.
1: Va, no avancem a aconteixements. De moment centrem-nos en aquesta última horeta, en aquesta tardada de dissabte, que passarem junts nosaltres, aquí, fins que s'hi posi l'Edgar. Tenim bon ritme per endavant, eh? Us ho garanteixo. De moment, Mora i Cetangana, amb aquesta que es deia Droga. L'escoltes a Flash. Última.

Un dels temes més ballats, més cantats, més celebrats de la carrera del Anuel AA. Bebecita! Bebecita, bebecita, bebecita. Això es deia Amanece, des de l'any 2018. Ho escoltes a Flash FM, què diu? Molt bé, xato, molt bé. Va, seguim amb el perreo aquí a La Camana, aquest cop, però des de casa, amb un nou artista emergent català que ho està patant. El seu nom és Ayem, i ens arriba... Ara no recordo si era Salou o era Sitges. Ah, que em perdoni, si estàs escoltant, perdona, tio. Però, vaja, algun punt de la Costa Daurada, segur. Aquesta es diu Te vi perriando.

0: un 8.
1: Encara no coneixes la menjadora del 5D? Si busques cuina casolana amb plats pensats per tothom i dietes alimentàries, cuina vegana, productes sense gluten o per al·lèrgies, ven a descobrir-nos.

0: Pagat les 24 hores del dia, els 365 dies de l'any i de forma totalment gratuïta.
1: Hi ha més de 150 punts d'interès al teu abast. Consulta'n la ubicació al web andorraparla.com.
0: Ara, el nostre país és a l'abast de tots els col·lectius. Ara, Andorra et parla amb Andorra Parla.
1: Projecte amb el suport d'Andorra Turisme i els 7 comuns.

0: Boníssima aquesta producció del francès Ugel, el creador de la festa Make the Girls Dance, aquí al costat de la Ultra Naté a les veus, amb aquesta cançó que es diu com? Moving to the Sun, sí senyora, va. Here we go, va, que ens apropem a quarts de 6 de la tarda. Entrem ja pràcticament a l'última mitjoreta d'aquesta edició del Poder del Ritme aquí a Flash. Tindrem per aquí China, la mítica cançó de la Noel Doblea i companyia, també el Capo amb l'Onana, però primer seguim a Puerto Rico perquè el Bad Bunny ens envia cap a on? Cap a on? Sí, senyor, cap a Nova York!
1: Nova York!

Aquí un matxembrat de veus. La femenina és la de la Gracie. La de masculina és la del Farruko, el Fa-Fa-Ru. Boníssima aquesta que es diu Ja pa què. L'escoltes a Flash FM. Per cert, que la producció del tema és de l'Steve Aoki, un mite també, eh? És d'aquells tios que si vas a veure en directe, vigila, no et caigui un tros de pastís a la cara. Que ell en això és especialista. Sabeu en què és especialista el Manuel Turizo? En ferir sentiments. Aquesta es diu Por un pendejo no se llora.

0: No supe que dia te olvidaste de mi, missatge tristón del Fate des d'un dels seus projectes més escoltats, el que es deia Fercho Calipsis l'any 2024, i aquesta cançó tan absolutament derrotista, trista i decebedora, que es diu Luna. L'escoltes, evidentment, a Flash FM. Bernat, tancant ja aquesta edició del Poder del Ritme. This is Flash FM. Efectivament, flasheros, flasheres, perquè d'aquí a 10 minutets s'hi posa ja l'Héctor... Ai, l'Héctor, no, l'Héctor, no, l'Edgar. L'Edgar Manchado s'hi posa. Home, què carai, tu. El Manchado per recalibrar, per actualitzar el Calibre 45, la nostra llista més calenta. Per tant, res, ha sigut un plaer acompanyar-vos aquestes últimes 3 hores. Us deixo en la millor companyia possible. Va, som-hi.
1: Flash, en directe, a Flash FM, Armand Maravalle.
0: Sí, però jo m'acomiado, però vaja, us quedeu en bones mans. En les dels Figaflaues, que us esperen a la fresca. T'espero.

0: Flash FM. Són les 6.
1: Hola, hola.
0: No saps què escoltar? Tranquil, nosaltres et donem 45 raons per quedar-te a Flash FM. Des d'ara i fins a les 9 del vespre, estigues atent al rànquing més esperat de la setmana.
2: Calibre 45.
0: Comença el Calibre 45.
2: Amb Edgar Manchado.
0: Amb Edgar Manchado.
1: Què tal, família? Com esteu? Molt bona tarda, molt bon dissabte. Sant tornem-hi amb el Calibre 45, el programa que té una missió important. No la única, en tenim moltes. Però sí que sí o sí no podem marxar d'aquest programa sense saber quin serà el número 1 que acompanyarà la medalla d'or de Flash FM els propers 7 dies. El calaix més alt del nostre podi. Per endavant, cracs de la setmana, megacrac, entrades, sortides, aspirants. Vaja, que hem de repassar les 45 imprescindibles de Flash FM. Com cada dissabte, si és la vostra primera vegada, no us ho posarem molt complicat. Escoltarem molta música i de tant en tant una mica de nostàlgia que també ens envaeix. Tirarem enrere el temps per rememorar què liderava Flash FM tal setmana com aquesta o tal dia com avui, 10 d'octubre, però en un altre moment de la nostra vida. El que hem de rememorar ara mateix, per si veniu d'una altra galàxia, és quin ha estat el número 1 de tota aquesta setmana.
0: Número 1.
1: Per primera vegada, per primera setmana, s'ha alçat amb el número 1 de Flash FM aquest projecte de Me vaig jo, que es diu Maladí. Ha estat el número 1 d'aquests últims 7 dies. Maladí.

0: Maladie, la maladie. T'es toujours dans ma vie que je sois loué. Même l'estomac noué. Tout est là quand je prenais le bus. Maintenant je t'aime de plus en plus. T'es pas comme celle que j'ai souillée. Celle sur qui je m'essuyais. Tout est là quand je prenais le bus. Maintenant je t'aime de plus en plus. Maladie, la maladie. Maintenant je t'aime de plus en plus. Maladie, la maladie.
1: Cançó, una proposta que ha captivat tota la nostra audiència, simplement amb això, en bucle. Mala G, tot, tot, tot, tot, mala G, tot, tot, tot, tot. Aquesta setmana li hem penjat la medalla d'or, li hem atorgat el número de Flash FM, veurem què passa aquesta tarda, si torna a repetir com a número 1, o si hi haurà alguna altra cançó que li prengui el lideratge. La número 2, per exemple, de la setmana passada, que va ser La Graciosa, o la número 3, que va ser El Petito, Adana Mena i Lola Índigo. Això sí, abans de començar a repassar la nostra llista, deixeu-me que us expliqui que tenim una sortida aquesta setmana, una cançó que abandona el nostre chart i que, a més, és el nostre rècord de permanència. Un dels temes de l'estiu del passat 2025 que ens diu adeu després de 65 setmanes en llista.
2: Surt el calibre.
1: Dues d'elles va estar liderant el calibre 45. Parlem de La Morocha.
3: Camisa.

0: durant dues setmanes consecutives número 1 de Flash FM el passat mes de setembre, però del 2025. Ens abandona, ens diu adeu, marxa del nostre calibre 45 i això vol dir que hi ha una cançó que entra. Tindrem una entrada en llista. Avui tenim 28 cançons que baixen, 10 cançons que pugen, 6 cançons que mantenen calaix, un megacrack, 7 cracks de la setmana, algun aspirant en llista i el nostre número 1. Si voleu saber quin és, quedeu-vos amb nosaltres i acompanyeu-nos a aquest viatge que comença ja.
1: Quina cançó arribarà al número 1? Descobreix-ho al Calibre 45.
0: I comencem per l'última.
1: 45.
0: Un tema que en baixa una, Manuel Turizo, amb una de les més recents. Por un pendejo no se llora. Aquí la tenim, després de 36 setmanes en llista. Otra más.

0: Es va presentar tota la nostra audiència, Ulises Bueno, molt ben acompanyat de Tini, Tini, Tini. Aquesta setmana mantenen calaix el número 43 a través d'aquesta que es diu Dos Amantes. Fa 31 setmanes que la tenim rondant per aquí pel nostre calibre 45.
1: 42.
0: En canvi, la baixada aquesta d'Omar Cours i Ñengo Flow, un dels grans temes d'aquest 2026. Forever Tocantel.

0: Edgar Menjado presenta el Calibre 45. Dissabtes de 6 a 9 del vespre a Flash FM. Andorra. Flash FM. 93.8.
1: Un cotxe pel cap de setmana? O prefereixes llogar-lo per uns quants dies o mesos? Ah, que el vols per l'empresa i necessites fer un renting? A Planxisteria Delfín et donem resposta.
2: Disposem de vehicles nous per llogar amb les millors condicions i opcions tant per empreses com per particulars. A Encamp, Planxisteria Delfín.
1: Amb més de 30 anys d'experiència en planxa, pintura i serveis de grua. Som a la sortida d'Encamp, a l'avinguda Torrent Pregó. També ens pots trucar al 83 40 40. 83 40 40. Lloga a Planxisteria Delfín.

0: parla.com.
1: Ara, el nostre país és a l'abast de tots els col·lectius. Ara, Andorra et parla amb Andorra Parla.
0: Projecte amb el suport d'Andorra Turisme i els 7 comuns.
2: Calibre 45, el repàs setmanal a la llista de Flash FM amb les cançons més importants del moment.
3: Come on,
4: let's go,
3: let's go.
2: Vota i decideix a flashfm.cat. Mou els èxits. Fes que les 45 candidates pugin, baixin o aspirin a ser crack o megacrack per aconseguir arribar al número 1. La caupeta, les novetats que demanen pas, himnes que resisteixen o qui es corona número 1. Escolta cada dissabte de 6 a 9 al Calibre 45 amb Edgar Manchado.
5: Flash, flash, flash.
2: El poder del ritme.
6: Flash FM.
5: Flash.
2: Escoltes Flash FM Andorra al 93.8 FM. Flash. Dissabtes de 6 a 9 del vespre. Afina la punteria amb Edgar Manchado i el Calibre 45.

0: altre dels temes que passen a la història de Flash FM, Golden, des de la pel·lícula de K-pop Demon Hunters, amb Hendrix i companyia, que aquesta setmana s'enduen el rècord de permanència, perquè que la cançó que ostentava el rècord de permanència, que era La Morocha, ha abandonat avui el nostre calibre 45. La cançó actual que fa més setmanes que és dins la nostra llista és aquesta, Golden, amb un total de 51 setmanes a les seves esquenes. Molt bé, família, aquest calibre 45, powered by Plazo, ja sabeu que els amics de Plazo ens acompanyen al llarg d'aquesta temporada, una aplicació financera 100% digital que dona una resposta real a les necessitats diàries de les persones, una aplicació pensada per al benestar financer, i el calibre 45, un programa pensat pel benestar musical de tots els nostres oients. No només ens dediquem a repassar les cançons que estan marcant el moment actual, sinó a repassar les cançons que han marcat la nostra història. I és que ens ve molt de gust ara mateix remuntar-nos a la temporada 2011. Tal setmana com aquesta era número 1 de Flash FM. Oh, vaja, sorpresa, David Guetta.
1: El calibre 45, retrocedim en el temps per recordar els millors número 1 de Flash FM.
0: Amb aquesta proposta que signava al costat de Tayo Cruz i de Lucradis.

0: història viva de Flash FM i de Mr. David Guetta. Això era número 1 de Flash FM a tal setmana com aquesta, però de l'any 2011. Ha plogut, literalment.
1: Dissabtes de 6 de la tarda a 9 del vespre. Edgar Manchado posa ordre al calibre 45.
0: Va, que tornem a l'actualitat amb un tema que aquesta setmana perd 3 calaixos.
1: 40.
0: Shakira i BL ja fa 29 setmanes que ens acompanyen amb Algo Tu. Quiero vivir.

0: del passat 2025 i ens ha estat acompanyant durant tots i cada un dels festivals d'aquest 2026, el Machina Time de Vegas i Like Mike, en baixa dues aquesta setmana.
1: 37.
0: I també de baixada, però una mica més contundent, en baixa 3, aquesta de Cano i Justin Quiles. Olvidar-nos de tot el calibre 45.

0: un tema que ja va ser tot un número 1 per allà quan es va publicar, per allà el 2010-2011, i que ara torna a prendre una segona vida gràcies a aquesta proposta de Juan Magaño Marmontes, amb Baixa 3 aquesta setmana. Ayer la vi, aquesta versió 2026, que malauradament no ha aconseguit captivar l'audiència tal com ho ha fet la primera. No ha aconseguit ser número 1 de Flash FM, de moment, i fa pinta que el ritme de baixada ja tampoc ho podrà aconseguir. En fi, una cançó que probablement sí que pugui convertir-se en número 1 de Flash FM les properes setmanes és aquesta, perquè és una aposta que fem des de Flash FM, un tema que incorporem dins la nostra llista, és l'única entrada, i a més entra en forma de megacrack.
1: Escoltes el megacrack de la setmana.
0: Parlem del nou tema de Maluma amb Shakira, i Shakira amb Maluma, junts amb això que es diu Agua.
1: 35.

0: Menjado presenta el Calibre 45. Dissabtes de 6 a 9 del vespre a Flash FM. Andorra. Flash FM. 93.8. Ets autèntic amb personalitat. Original. Inimitable. Perquè ningú com tu és capaç de fer el que fas. De dir el que dius. Tens criteri i passes d'imitacions.
1: Perquè saps escollir la música que t'agrada.
0: I quan balles, ho fas al teu rotllo. Per tot això i molt més, ets dels nostres. Flash FM.
2: La que manda.
3: Andorra té una mitjana de 200.000 desplaçaments diaris en vehicle privat.
4: I s'ha vist que la ràdio és el mitjà més escoltat dins del cotxe.
3: Ja ho veus, com tu. Són milers de persones les que ens escolteu cada dia.
4: Més que qualsevol mitjà escrit o digital a Andorra.
3: Anuncia't amb nosaltres.
4: El teu missatge arribarà a milers d'oients cada dia.
3: Contacta amb el grup Flash Andorra al 86 22 88.

0: és Flash.
1: Flash FM, Andorra, 93.8 FM. Et cal escoltar-ho tot dos cops perquè et quedi clar? Flash FM, Andorra, 93.8 FM.
2: Cinc cançons i cap error. La punteria del calibre 40.

0: sola. Apaga la llum que el meu DJ controla.
1: És la única cançó en català que sentirem al llarg d'aquesta tarda aquí al Calibre 45. De fet, ni tan sols és la primera, perquè fa una estona ja havíem sentit el camí Somnis i Promeses, la versió 2026 de Summon DJ i Sopa de Cabra. Aquesta era Dora Yakis, que queda enrere al calaix número 33, en baixa dues aquesta setmana. Un tema que ja fa... escolta, amb la tonteria, quantes setmanes ja? 32 setmanes fa que està llista, mare de Déu, senyor. Sembla que fos abans d'ahir quan l'havíem sentit per primera vegada, i aquí la tenim. Sí, família, estem arribant de mica en mica al punt de les 7 de la tarda i ho fem amb un dels temes que estem convençuts que donaran i molt a parlar al llarg de les properes setmanes.
2: 32.
1: En puja 7, aquesta, que és la més nova de Roy Anuel AA. Es diu Vamos a Bell i és la segona setmana que sona dins el nostre chart.

0: 5 que porten l'estrella al pit per ja haver estat número 1 de Flash FM en algun moment d'aquest 2026. Aquesta concretament validarà durant 3 setmanes consecutives la Villa de Ryan Castro i Capo. Aquesta setmana perden un calaix respecte al que tenien la setmana passada. El 29 passen a la número 30 després de ja portar 38 setmanes acumulades dins la nostra llista. Amics, amigues, família de Flash FM del Calibre 45, molt bona tarda. Pensant en el futur està molt bé, ja ho sabeu, però si sempre viviu esperant el moment ideal, aquest pot ser que mai arribi. En canvi, en plazo, qualsevol moment és perfecte. Finança els teus pagaments de forma flexible perquè no es tracta de tenir més, sinó de triar millor. Serveis oferts per ID Finance, Plazo SL. Tota la informació la trobareu a plazo.es. Plazo, orgullós patrocinador del Calibre 45, que a més ens ha proporcionat que 4 de vosaltres aneu per la Patilla la setmana que ve a veure Trueno al Palau Sant Jordi. Dimarts serà el moment on el cantant passi aturada a la capital catalana i durant tota aquesta setmana hem estat regalant 2 entrades dobles a través del nostre Instagram. Òbviament el concurs ja ha arribat a la seva fi, però hem d'estar molt atents perquè Plazo properament ens oferirà més sortejos tan xulos com aquests. El que us puc oferir jo ara mateix és endinsar-nos dins les nostres novetats. Aspirants a entrar en llista aquesta setmana.
1: Et presentem les novetats de la setmana. Sonen per primera vegada a Flash FM, els futurs èxits de les pistes de ball.
0: Només tenim un aspirant, però jo tinc moltes il·lusions posades en aquesta cançó, que

0: Ens hi declaren després de les seves últimes propostes. Aquí s'afegeix una més que aquesta setmana és aspirant a entrar en llista. Al seu costat, Quevedo, es diu Jukiar. Veurem què passa la setmana que ve i si finalment acaba entrant al nostre chart o no.
1: Quina cançó arribarà al número 1? Descobreixeu el Calibre 45.
0: La família, 7 de la tarda, 8 minuts pràcticament. Tornem a entrar dins el nostre chart amb la nova proposta de I Am.
1: 29.
0: Em puja 6 aquesta setmana. Es diu Te Vi Perriando. 29.

0: 23 setmanes que ens acompanya i aquesta setmana en perd dos, Omar Courts en solitari a través d'aquest projecte meravellós que es diu Coco al calibre 45.
1: 27.
0: També en perd dues i van seguides una darrere l'altra. Ja ho feia la setmana passada i ara també. Primer Omar Courts i aquesta ara de Romeo Santos i Prince Royce, que també en baixa dues. Es diu Dardos i fa 39 setmanes que ens acompanya. Déu meu.
2: Por

0: Menjado presenta el Calibre 45. Dissabtes de 6 a 9 del vespre a Flash FM. Andorra. Flash FM. 93.8.
1: A Go Bunning ampliem la nostra flota amb dues noves incorporacions que et poden ser molt útils.
2: Necessites una furgoneta frigorífica amb manteniment de temperatura i congelació? A Go Bunning te la lloguem. O necessites un petit camió de transport amb plataforma lavadora i de còmoda conducció? A Go Bunning també el tenim.
1: Ens pots trucar al 759-908 o entra a gobunning.com. Go Bunning, el servei dels industrials i també dels particulars, amb la nostra flota de vehicles de lloguer.
3: Sabies que Andorra és ara més inclusiva que mai? Andorra parla.
4: Ara, els punts d'interès turístic i cultural més destacats del país disposen d'una placa Parlab on, escanejant el codi QR, pots accedir a la informació explicativa de l'indret d'una forma instantània, en àudio, subtítols, llengua de signes i amb quatre idiomes per escollir. Tot plegat les 24 hores del dia, els 365 dies de l'any i de forma totalment gratuïta.
3: Hi ha més de 150 punts d'interès al teu abast. Consulta'n la ubicació al web andorraparla.com.
4: Ara, el nostre país és a l'abast de tots els col·lectius. Ara, Andorra et parla amb Andorra Parla.
3: Projecte amb el suport d'Andorra Turisme i els 7 comuns.
0: No arribis fred a la pista. Escalfa amb el warm-up. Engega motors amb la sessió exclusiva de Sergi Domena i els ritmes més potents del panorama internacional. La selecció perfecta. Els preliminars per triomfar a la nit. Energia, ritme i molta festa. Warm-up. Els dissabtes i diumenges de 9 a 10 de la nit a Flash FM.
3: Flash.
0: La nit comença amb el warm-up, mesclat per Sergi Domena.
5: Ara és el moment d'escoltar el teu anunci. Fes-ho possible i anuncia't al grup Flash. Contacta'ns al 86 22 88. Dóna't a conèixer a Andorra o a Catalunya. Departament comercial del grup Flash Andorra. Et volem conèixer.
0: La llista definitiva, el Calibre 45.

0: Mentre el Malaví intenta repetir com a número de Flash FM, ja vam descobrir fa algunes setmanes la nova proposta de Mabatjo, concretament fa 4 setmanes que són aquí a Flash FM, i no para de pujar aquesta setmana, 8 amunt, el nou projecte de Mabatjo, que es diu Pile, i òbviament és que no para de repetir-ho, Pile, Pile, Pile. L'altra és Maladí, Maladí, Maladí, i aquesta Pile, Pile, Pile, Pile. Cançons que no tenen gaire misteri, eh? Bona família, molt bon dissabte. Un cop ja hem destacat i hem destapat, i destacat, les dues. El nostre rècord de permanència, que és el Golden de K-Pop Demon Hunters. L'única entrada en llista que, a més, és el Megacrack, que és la nova de Maluma en Shakira i que es diu Agua. Hem destapat també la única aspirant a entrar en llista, que és la nova de Clarence i Quevedo, que es diu Juquiar. Ens anem ja directe cap al número 1, és a dir... Ara ja... El que queda per destapar són els 7 cracks de la setmana i el nostre número 1. Quina serà? Tornarà a ser el Maladí de Mabatjo? Podrà tornar a ser el Petit Toa de la Mena i Lola Índigo, que la vam tenir liderant fa algunes setmanes? Podrà tornar a recuperar el lideratge el Talk to You de Noder? O podrà ser la primera setmana de Baby Wow com a número 1 aquí a Flash FM?
1: 25.
0: Hem d'anar a poc a poc, eh? De mica en mica es va omplint la pica. I ara s'omple des del calaix número 25 amb un tema que en cau 3, Shinza, Arco i Casango, a través de Fire Fire.

0: estar nostàlgic tu, Juan Magán, i es dedica a recuperar temes que en el seu moment ja van ser grandíssims hits, no només d'un any sencer, sinó hits de l'estiu, com és el cas d'aquest Rayos de Sol, que torna a destacar aquest 2026. Això sí, aquesta setmana en cau dues a la seva 12a setmana en llista.
1: 22.
0: Pons un tema que ha estat dues setmanes número 1 de Flash FM al mes d'abril. És un dels tants temes del Baifo que s'ha consolidat com a número 1 de Flash FM al llarg d'aquest 2026. Aquesta és Ni Borratxo, en baixa dues.

0: Gel, després va venir el momento de Sants. Jamaica, bam, bam, aquesta setmana en perd una.
1: 19.
0: Després de 42 setmanes en llista. Més noves aquesta, que es diu Ojos Brujos, tercera setmana per Clarence i Omar Courts, que en puja en 8. Ei, ei.

Flash FM Andorra. Cada vot compta. Cada posició importa. Calibre 45. 45. 45. 45.

0: cançó molt low tempo per part de Mike Towers, és la nova que ens porta aquí a Flash FM. Es diu Carita Feliz, que no us deixi enganyar el tempo de la cançó. Aquesta es diu Carita Feliz, és una de les cançons que més pugen aquesta setmana, 7 amunt, per la nova de Mike Towers, com diem, a la seva cinquena setmana en llista. No és la cançó que puja amb més força, que fa una estona hem sentit el Ojos Brujos a Clarinho Marcos, que en puja 8, una més que aquesta de Mike Towers, però déu-n'hi-do el ritme que porta. Aquesta Carita Feliz, que és un dels cracs d'aquesta setmana, com també ho és Ojos Brujos. Cada vegada més a prop de descobrir quin serà el número d'aquesta setmana, si tornarà a repetir el maladí de Mabatjo o si tindrem alguna altra cançó que prengui el relleu del lideratge, la part més alta del nostre calibre 45. Això sí, hi ha cançons que ja han fet història a Flash FM i que ja han assolit aquesta posició mega privilegiada.
1: Obrim el túnel del temps al calibre 45 per escoltar els himnes que mai han passat de moda.
0: Com aquesta de Martin Garrix, per exemple, que va liderar la llista oficial de Flash FM tal setmana com aquesta del 2016, Lions in the Wild.

Catalunya, el ritme el marca Flash FM. Girona, 99.6. Salt, Banyoles, Cassà, Llagostera, Anglès, Santa Coloma, Caldes, Maçanet de la Selva. Flash FM arriba a tot arreu. Som únics. Flash FM. Flash FM. Són les 8. Flash FM. Cinc cançons. Una classificació. Tu decideixes. Calibre 45. 16.

0: liderar durant dues setmanes consecutives la llista oficial de Flash FM el passat mes de juny amb la seva versió original. Ara sona amb el remix d'Omar Courts, al costat de Jay Weller, l'artista original d'aquest De Lejitos, ara amb el remix que es cola al calaix número 16, manté calaix el mateix que tenia la setmana passada després de ja fer 25 setmanes dins el nostre chart, compleix ja 25 setmanes dins la nostra llista, la llista oficial de Flash FM, la del calibre 45. La que avui intenta buscar, com cada dissabte tarda, el número 1. Tornarà a ser el Maladí de Mabatjo o hi haurà alguna altra cançó que li pugui prendre el lideratge? No sé, el Petit Toa, la Graciosa, el Talk to You, el Moving to the Sun, el Baby Wow, per exemple, podria ser un gran candidat, ja que el Baby Wow encara no ha aconseguit ser número 1 de Flash FM. Estarem molt pendents perquè ja som dins l'última hora del programa, per tant, és qüestió de minuts que sapiguem quin serà el nou número 1 de Flash FM o si tindrem renovació amb el Maladí. El que estic convençut és que probablement amb tots els plans d'aquesta tarda, que no sé quins són els vostres plans, però bueno, pot ser que hagueu connectat amb Flash FM fa poquet i se us hagi passat quin és el mega crack de la setmana.
1: Escoltes el mega crack de la setmana.
0: I la medalla de mega crack li hem penjat a l'única entrada en llista que tenim aquesta setmana, que és la nova de Maluma i Shakira, que es diu Agua.

0: la nova de Maluma i Shakira i veurem com evoluciona aquest Agua de moment. Megacrack de Flash FM, l'hem destapat al calaix número 35.
1: Quina cançó arribarà al número 1? Descobreix-ho al Calibre 45.
0: Nosaltres seguim per on ho havíem deixat. Com diem, és l'última hora del programa. Som-hi amb una cançó que em puja a dues.
1: 15.
0: Detallets, em ve això. Perduts

0: quina setmaneta per Shakira, tu, déu-n'hi-do. Ja han perdut el compte dels concerts que està oferint a Madrid, on doncs aquest Dailai doncs, també té el seu moment de glòria, que la nostra llista ja el va tenir en el seu moment, sobretot durant el Mundial. Va ser l'himne oficial aquesta setmana en baixa una, que ningú vol fer l'himne de la Nations. Tothom vol fer l'himne del Mundial, però ningú vol fer l'himne de la Nations League, tu. Ah, és que potser aquí està la clau, tu. Quantes coses deixem per després, família, que si després ho faig, que si després que em diu això, després que mai arriba. Amb les línies de crèdit a Plazo, converteix aquest després en un ara gràcies a la flexibilitat de pagar i anar-ho tornant al teu ritme. Línia de crèdit concedida a través de l'aplicació d'ID Finance Plazo SL. Tota la informació a plazo.es. Plazo, patrocinador del calibre 45, a més ha fet possible que quatre de vosaltres marxeu el proper dimarts a veure el concert de Trueno al Palau Sant Jordi. Ja sabeu que durant tota la setmana passada vam estar fent un sorteig a través del nostre compte d'Instagram, on estàvem sortejant dues entrades dobles. Estigueu molt atents que properament vindran més sortejos tan xulos com aquest. Gràcies a Plazo, patrocinador del calibre 45.
1: 13.
0: Baixa una també aquesta de Farruko, Gracie, Steve Aoki, Ya Pa Qué. Va dir 9 setmanes que són el calibre 45. Ya Pa Qué.

0: Menjado presenta el Calibre 45. Dissabtes de 6 a 9 del vespre a Flash FM. Andorra. Flash FM. 93.8.
1: A prop del mar, al mig de les muntanyes, descobrint el món. I tu, com t'imagines la teva jubilació? Avança cap al futur que somies. Amb els plans de pensions o jubilació dinàmics de Mora Assegurances, ara és el millor moment per començar a estalviar. Fins al 31 de desembre et donem un 4% per la teva aportació inicial i o extraordinària i, a més, doblem la primera aportació periòdica. Descobreix el pla que s'adapta millor a tu i consulta en totes les condicions a moraassegurances.ad.
2: Vols renovar la teva llar? A Mobles La Fàbrica ho tenim tot per a la teva llar. Així de fàcil. Descobreix sofàs, dormitoris, salons, mobles de tots els estils. A més, fem els projectes a mida amb enviament i muntatge gratuïts. Visita'ns a Andorra, Prat de la Creu 15. Mobles La Fàbrica, el que ens fa únics és ser diferents. Flash! Flash!

Flash FM Andorra 93.8. Flash FM. Només entren els millors. Això és el Calibre 45.

Però no, és Lucho RK, es diu Aires, nova de fa ben poquet, fa 4 setmanes que forma part de la nostra llista i la tenim de pujada. 5 concretament puja aquesta setmana. No. I cada vegada més fora que dins del nostre top 10 es queda la nova aquesta setmana, aquesta de Manuel Turizo i Elena Rose. Se'n baixa una amb la setmana, 15a setmana en llista. Vamos.

Flash FM des de 2019 a tenir-ne dos a ple 2026. Per una banda, el Jamaica amb Bam Bam i per altra aquesta, Moving to the Sun, manté calaix. Sí, sí, es mou una mica aquesta de Nodar, però no es mou com de ben segur li agradaria. En baixa dues amb Pop.

xarxa 3 i aquí tenim una de les notícies de la llista d'aquesta setmana i és que Baradí no podrà recuperar el lideratge del Flash FM. No només això, sinó que surt del nostre podi en baixa 3 i de la número 1 baixa la número 4. Per tant, 3. Quines són les 3 cançons més importants de Flash FM? Doncs mira, primer de tot, la bronza és la mateixa que la setmana passada. Anna Mena i Lola Índigo amb Petit Toa.

cançó arribarà al número 1. Descobreixeu el Calibre 45. 45. Andorra. Flash FM 93.8.

0: acabem amb un total de 7 no consecutives, sinó que, a més, aquesta graciosa em sembla que està a prop d'aconseguir el rècord històric de més setmanes a la número 2, que no pot recuperar el número 1. S'endú la medalla de plata una setmana més. Quevedo amb Elvis Crespo a través de la graciosa. Ja fa 23 setmanes que sonen dins el calibre 45 de Flash FM. I si la 3 és Petitoa, la 2 és la graciosa i el Maladí no pot recuperar el número 1 de Flash FM, la pregunta que ens fem tots ara és que quin serà el número 1 d'aquesta setmana. Sabem també que el megacrack és Agua, el més nou de Maluma i Shakira, que a més també és l'única entrada en llista d'aquesta setmana, que la Morocha ens abandona després de 65 setmanes, deixant com a rècord de permanència el Golden de K-Pop Demon Hunters. Per tant, el número 1 de Flash FM durant els propers 7 dies és...
1: Número 1.
0: El Baby Wow de Karol G, Judelín i Rusovski. Merescudíssim. Després de 6 setmanes sona el nou número 1 de Flash FM. En pugen 4.

0: El Calibre 45 ha estat patrocinat pel teu millor aliat de les finances, Plazo. Finança els teus pagaments de forma flexible, perquè no es tracta de tenir més, sinó de triar millor. Serveis oferts per ID Finance Plazo SL. Més informació a plazo.es. Plazo, el teu crèdit, les teves normes.
1: Flash FM, són les 9. Ja està tot a punt pel warm-up, així que és el moment de deixar tot el que estiguis fent i deixar-te emportar per la sessió que ve a continuació. Comença la festa amb el mestre Sergi Domènech. Comença!

music.

tell you a story about house music.

0: fred a la pista. Escalfa amb el warm-up. Engega motors amb la sessió exclusiva de Sergi Domena i els ritmes més potents del panorama internacional. La selecció perfecta. Els preliminars per triomfar a la nit. Energia, ritme i molta festa. Warm-up. Els dissabtes i diumenges de 9 a 10 de la nit a Flash FM. Flash. La nit comença amb el warm-up, mesclat per Sergi Domena. Flash FM. Flash FM. Són les 10. Sabem que us esteu preparant la vostra festa de dissabte i que necessiteu els best moments de la setmana del Flash Urban. Per si us els heu perdut o si els voleu tornar a escoltar, comença el Best Of del Flash Urban. Amb Miquel González i Tomàs Poal.
1: Tres, dos, un... Ja és dissabte, tornem a fer els best moments al Flash Urban. Hola, Tomàs Poal.
2: Miquel González, molt bon dissabte, bona nit a tu i sobretot bona nit a l'audiència empanada que no ha pogut escoltar en directe al Flash Urban. Doncs escolta, aquí teniu els millors moments de la setmana, xavales.
1: Clar que sí, si t'has despistat al llarg de la setmana, de dilluns a divendres, de 8 a 11, que fem el Flash Urban, doncs el dissabte, fins a la 1, tens la sort de fer el repàs dels best moments, i ja està.
2: Exacte, i què trobareu avui? Doncs trucades rocambolesques, bromes telefòniques i sobretot la presència de penya molt boja que ens truca com sempre.
1: Dios! Doncs vinga, va, comencem el cap de setmana. Vagis de festa, et quedis a casa o facis el que facis. També molta gent que està treballant el dissabte a la nit i ens escolta, sí, justament.
2: Eh? Salutacions a aquesta gent, ole.
1: Doncs facis el que facis, aquí tens els best moments al Flash Urban. Comencem?
2: Vámonos!
1: Let's go!
0: Ens agradaria disculpar-nos d'absolutament res. Flash Urban.

0: échate pa' acá. Te veo en la graciosa. En la graciosa la vida es más sabrosa.
1: Si tú has perdut el Flash Urban,
2: confessions anònimes. Heu de confessar-vos ara mateix a través del WhatsApp. Si algú vol trucar a confessar-se per telèfon, també pot trucar, només faltaria, vale?
3: Sí.
2: Però sí que ens agrada fer-ho per WhatsApp perquè és com més anònim encara.
3: És més,
2: saps?
3: Íntim, no? És més,
2: exacte,
3: íntim el tema.
2: Molt bé.
3: Aviam, ens acaba d'arribar un àudio que nosaltres no hem volgut escoltar, volíem que fos sorpresa.
2: Vale.
3: És un àudio de 50 segons.
2: De 50, vale.
3: I jo crec que pot ser divertit escoltar això de sorpresa, vale. Insisteixo.
2: Si voleu confessar-vos, el WhatsApp és el 699-69-69-69. A veure què ens confessen, a veure.
4: És una confessió, vale, que vaig conèixer un noi per el Tinder perquè d'aquest cap de setmana. Bueno, va donar la targeta de crèdit al meu per anar a un hotel de 5 estrelles, me diu que està malalt a l'hospital. M'envia la pasta per anar a l'hotel, vale? Perquè no m'ho carreguin a mi. Li dic, sí, tranquil, que està tot anul·lat i no te preocupes. Bueno, estic a l'an de camí amb la meva millor amiga, a un hotel de 5 estrelles, amb spa, desayuno incluido, cama de matrimonio, comida, bueno, de tot, sortida tard, i no sé què més. Ah, i damunt, és que anava a fer jo 20 anys de que em casava, però era el primer any de divorciada. I ho celebro amb la meva millor amiga. Bueno,
5: que
4: és un
5: puntazo.
4: És un puntazo, això, crec jo. Estem de camí al pedazo, hotelazo, que no podem dir el nom, de 5 estrelles. Impressionant.
3: I això ho ha pagat un tio de Tinder.
2: I aquesta senyora ara mateix va a direcció a un hotel que ho ha pagat un pavo de Tinder que està malalt al seu llit i que no hi pot anar-hi.
3: Valla fresca.
2: Per no dir altres coses.
3: O sigui, una cosa, tia. Aquest tio malalt i tu t'aprofites i et beneficies econòmicament?
2: Però aquest home també et dic que és una mica tonto.
3: Home, pues
2: la
3: sí.
2: Cosa és clara. Si l'home és tonto, s'aprofita. És la més veritat.
3: Sí, el tio és un pagafantes.
2: Clar.
3: Aquest és el terme.
2: És tonto, s'aprofita. Però bueno.
3: Doncs primera confessió de la nit.
2: M'ha agradat aquesta confessió, aniria amb elles.
3: Tenim una altra confessió molt curta,
2: però
3: molt graciosa.
2: Vale.
3: En aquest cas és missatge de text. I diu així. Hice una videollamada con mi novia mientras una chica me la chupaba.
1: Bomba.
3: O sigui, a veure...
2: És molt heavy. O sigui, què us passa, cabrons?
3: O sigui, i la cara com la poses?
2: Clar, i a l'hora d'ejacular, què?
3: Hòstia.
2: Has de dissimular molt bé.
3: És que...
2: Però és de molt mala persona estar fent una videotrucada amb la teva nòvia mentre que una altra noia te l'està menjant.
3: És que, clar, davant de la nòvia. Quin horror, eh?
2: Però no se t'acau la cara de vergonya. És molt heavy.
3: Hòstia, a mi saps què em va passar un cop?
2: Dius, vas posar els guanyos.
3: No. Estava fent una videotrucada amb dos amics, un amic i una amiga, que els dos són igual d'amics. I, bueno, i l'amiga estava posant com cares rares. I jo, mentre parlava per FaceTime amb ella, deia, oi, què passa, tal... Després m'obre el meu amic i em diu... Mientras charlabais estaba comiendo el coño. I jo, però...
1: No, tomba.
3: Però sou uns guarros.
2: Fàstic, per favor.
3: Sou uns guarros, cabrón.
2: Una mica de respecte per la gent que parles, no?
3: Clar, pel Tomàs, pobre.
2: Ah.
3: Però bueno, aquest bueno. Tio, jo vull saber si segueix amb la seva nòvia.
2: Clar, volem el salseig.
3: Volem el post.
2: Tens alguna confessió per confessar-nos ara mateix? No has de dir qui ets. Com podeu veure, no estem dient el nom de la persona ni res de res, ni d'on tens ni res. Només heu de dir... La vostra confessió, el vostre pecat, vinga.
1: Envia'ns un WhatsApp. 699-69-69-69.
2: Efectivament, 699-69-69-69. Tinc aquí un altre missatge de 20 segons.
3: A veure.
2: Molt curtet, que diu això.
6: Hola.
2: Hola.
6: Soc l'Erica i la meva mare, la Sònia, i volem confessar que... Jo confesso que quan estic amb ella, de vegades m'agobio una mica ràpid.
3: Ui.
6: Oh. I tu què vas confessar?
7: Jo confesso que és l'amor de la meva vida.
2: Una confessió una mica cursi, però vale, ens ha agradat igualment i gràcies per participar.
3: Bueno, la nena diu que no la suporta i que s'agòbia i la mare, doncs, que és l'amor de la seva vida. Tenim, ens acaba d'arribar un altre àudio que no sabem què és.
2: Vale.
3: Dura 19 segons. Vale. Espero que sigui una confessió, aviam.
2: Vale. Recordem, 699-69-69-69. Aquestes dues noies que acabem d'escoltar, elles, perquè han volgut, han dit el seu nom, però no esteu obligats a dir el nom, eh?
3: Exacte.
2: Recordem que ara no us sentiu ara que...
3: A més, era una confessió bastant tiesini.
2: Sí, era
3: no passava res.
2: Tiesa. Va, tenim més, va. A veure què diu aquest àudio. Pot ser escrit, si voleu, per si voleu fer-ho més, encara més anònim, que no us escolti la veu.
8: Hola, jo he de confessar que m'agraden, m'encanten les dones marroquines, tot i que el meu ambient, el meu grup d'amics són tots racistes, jo sempre tinc que fingir que també sóc racista, que no m'agraden aquesta gent, però per dins estic que me les menjo a totes.
2: Doncs et diré una cosa, ets molt tonto. Perquè t'has de fer de racista si en realitat no ho ets?
3: Clar,
2: saps? Si no ets racista, perquè t'has de fer passar de racista?
3: Si et vols menjar una marroquina, fes-ho.
2: Si els dos us voleu menjar entre vosaltres dos, on està, saps?
3: Potser el problema no és el que no et menges, el problema és el que et menges, que són els teus amics.
2: Clar,
3: que si són racistes, no haurien de ser amics teus.
2: Exacte. Per tant, a veure, és que la part dolenta són els teus amics. I si t'agraden les marroquines i hi ha una marroquina que li agrades...
3: Pues ja està, a ser feliços. El tio s'amaga per follar amb gent del Marroc, home, no.
2: Tenim més missatges a través del WhatsApp, no?
3: Ens acaba d'arribar un àudio de 53 segons.
2: Dios!
3: Mare de Déu!
1: Envia'ns un WhatsApp.
2: Molt bé!
1: 699-69-69-69.
2: A veure què ens diuen, va.
5: Vale. Bueno, tengo 20 años, ¿vale? Y este verano en el camping, en la piscina me encontré con una chica que tenía 38 años y empecé a hablar con ella, así un poco subido de tono. Y entonces, bueno, pues me invitó a Ibiza. Joder, con su amiga. Me dijo que me iba a hacer un 50 sombra de Grey, no sé qué significará eso.
3: Bueno,
5: y entonces, le dije que si esta noche quería cenar en mi caravana. Me dijo que vale, y yo cuando ya estaba todo preparado y le dije que bajara, me dijo de que le daba cosa bajar porque no quería dejar a su esposo y a sus tres hijos arriba.
3: ¡Hala!
5: Entonces le dije, no pasa nada, bájate a los niños. Y bueno, pues se bajan los niños.
2: ¡Por favor!
3: ¿Qué?
1: ¡Bomba!
3: ¿Cómo que los niños?
2: Primer de tot, la diferència d'edat. Segon, perquè tenia fills. Després te l'emportes a Ibiza. Per favor, què és això?
3: Però fills i marit. I va amagar el marit. O sigui, li va dir al marit, me voy con los niños a tomar unas pizzas. I et veu que se'ls porta els nanos a sopar amb un maromo molt més jove. Joder, macho.
2: M'acaba d'arribar un altre missatge. Escoltem.
3: A veure.
9: Hola, Flaix.
2: Hola.
9: Quería, bueno, confesar que una vez me hice una pallaringa con la cáscara de un cactus.
3: ¿Qué?
9: Porque por fuera, bueno, tiene pinchos,
3: claro,
9: pero por dentro es muy, ya sabéis, muy lo que hay dentro.
3: Muy apetecible. Rollo aloe vera.
2: Clar, o sigui, amb la fruita, el que és la frescor de la fruita, se'l posava pel penis.
3: Clar, és com obrir un préssec i fer-te una gaiola amb el préssec.
2: Tot el grande.
3: Hòstia, és que clar, l'aloe vera, que és com que punxa també, que és molt semblant a la família del cactus, quan l'obres, és com gelatina.
2: Sí, bueno, però això tu passaries per l'actita.
3: Jo no, però puc entendre aquest oient.
2: Uf.
3: O que no ho provi aquest finte.
2: Dios. No parem d'arribar a mis missatges. Vinga, va, escoltem-ne més, va.
1: Envia'ns un WhatsApp. 699-69-69-69.
2: M'encanta aquesta secció perquè demostra que la gent... Hi ha gent que està malalta, però hi ha gent que està més malalta que nosaltres.
3: Sí, me n'alegro perquè no anirem al reformatori, a diferència d'aquesta gent.
2: Clar, a veure què diuen aquí.
10: Bona nit. Bueno, jo vaig pillar el meu ex amb el seu mòbil, com em posen els cuernos amb la seva ex, però hi havia fotos, vídeos i de tot. Era una pàgina més 18, això semblava.
3: Vale.
2: Sí, la confessió és que tu el vas pillar, però no sabem si tu li vas dir alguna cosa o no.
3: Clar.
2: Saps?
3: I quin tipus de porno estava mirant? Perquè això també podria ser heavy. Si era porno de nanos...
2: Dios.
3: Potser... Mare meva, quants àudios ens arriben i quants missatges de text.
2: N'hi ha més?
3: Tenim un missatge de text.
2: Endavant.
3: Tirem milles. Diu així. Hola, sóc noi i em molava el meu millor amic. I una nit quasi follem. I temps després quasi em faig a la seva ex. Què opineu? Home...
2: Home, jo opino que el teu amic quasi li posa les banyes a la seva nòvia, no?
3: Clar, després diu que la seva ex, que suposo que ja ho van deixar amb la seva nòvia, també quasi se la fa. Aquest home és de quasi es fa la gent, però no s'acaba de follar ningú.
2: Vale.
3: Perquè amb l'amic van estar a punt i amb la seva ex quasi se la fa. Llavors no acaba de rematar.
2: Que heavy.
3: Que ens doni més contingut i que folli amb algú, no ho sé, perquè si no ens quedem a mitges.
2: Clar. Vinga, més missatges a través del WhatsApp de la ràdio.
1: Envia'ns un WhatsApp. 699-69-69-69.
2: Nit de confessions anònimes al Flash Urban.
3: Sí, sí, i ara tenim un àudio.
2: Un altre àudio, vinga, va.
11: Hola, muy buenas. Mira, un dia estava jo en una casa rural Y total, que vinieron dos amigas. Total, que bueno, que una cosa llegó a la otra y estábamos ahí toqueteándonos. Y pues nada, pues un trío. ¿Y qué pasó con el trío? Pues a una le estaba dando muy duro. ¿Y qué pasó? Pues que se cagó encima. Y la otra se meó.
2: Vaya trío, per favor, no va faltar de res. Caca, culo, pedo, pis, tot, eh?
12: Caca, culo, pedo, pis, total, però què? Mare meva, podem fer un quadre de Dalí amb tota aquesta escena sexual?
2: No faltava de res.
12: Joder, macho.
1: Escolta'ns de dilluns a dijous de 8 del vespre a 11 de la nit i dissabtes de 10 de la nit a 1 de la matinada.

0: setmana.
1: Aquí tens un best moment del Flash Urban.
2: Hola.
3: Hola.
2: Hola, bona nit. Parlo amb la senyoreta Núria Borrell.
3: La senyora, sí.
2: Senyora, perdoni, és vostè l'àvia de l'Oriol?
3: Sí.
2: Què tal, com està? Tot bé?
3: Ara sí.
2: Perfecte. Mira, la truco de l'empresa My Ticket Winery.

0: Pues clar, eren ampolles de vi per un valor incalculable. Incalculable.
1: Oh.
0: Llavors, clar, eren ampolles de 15.000 euros, imaginis.
1: Jo m'hi he parat a l'anar-se.
0: Llavors, clar, senyora Núria, ens ha donat el seu número com a emergència i era per preguntar-li si vostès havien... Ells ens ha dit que viu amb vostè, correcte?
1: Sí, sí, clar, porta molt bé.
0: Era per preguntar-li, clar, era per preguntar-li si vosaltres, clar, fèieu aquestes pràctiques a casa o alguna cosa així, de veure...
1: Apa,
0: des...
1: mai no? De la vida.
0: No? Vostè no veu vi?
1: No, no bevem nosaltres, som... Abstemis.
0: Sou abstemis i, ve, i va veure algun altre tipus de líquid despullats a casa, a la sala d'estar o alguna cosa així o no?
1: I ara
0: no.
1: Mai de la vida, mai ja. De la vida.
0: No, no, ens sobta mai. Molt perquè ell ens està dient que sí, que això a casa ho feu i és el que ens sorprèn. Per això li dic que ens ha donat el seu número d'emergència, ens diu que és habitual amb ell. Ara trucarem a la policia perquè això no pot quedar aquí. Però, clar, no sabem què fer. Ell insisteix en que sí, en que amb la seva àvia ho fa. No el veiem molt bé, crec que va molt borratxo.
1: Oi, no, jo no
0: ho
1: sé mai,
0: Ja, però, bueno, és una cosa que ens sobta. Ens sobta molt.
1: Ens sobta. I ara, em sobta molt a mi també,
0: Ja,
1: però
0: ja.
1: Però que s'ha vengut l'enteniment.
0: Bueno, no, l'enteniment no, s'ha begut el vi.
1: Bueno, ja.
0: I amb pilotes, a més, sí, Núria. És que tu, és una mica desagradable la imatge, allà amb el penis a l'aire.
1: I tant.
0: Amb tot el penis, amb tot el penis a l'aire, no, no pot ser.
1: Bueno, jo, vull dir, l'he vist perquè dorm despullat, diguéssim.
0: Ah.
1: Però, entenc-me, jo no entro, a l'habitació.
0: Home, no sé què dir-te.
1: Però, diguéssim, hi ha molta gent que dorm despullat.
0: Ah, o sigui, tu t'agrada veure el despullat a casa o no?
1: No, però per dins, per fora a casa, per fora a l'habitació...
0: Van boles? Us dutxeu junts? No, home, no me diguis això, Núria.
1: Com?
0: Núria, com que us dutxeu junts? No m'ho puc creure.
1: Que ens dutxem junts?
0: Home, això no. M'has dit... Ah, doncs he entès malament. Semblava que sí, que deies això.
1: I tant, doncs un guard, no.
0: No.
1: Per l'amor de Déu, cadascú es dutxa la seva habitació.
0: Vale.
1: Ell té un lavabo i jo en tinc un altre.
0: Vale, no. Era per dir-li a l'Oriol que vigili quan se li caigui el sabó.
1: Que vull dir-te que molta gent...
0: Sí.
1: Jo conec gent que dormen despullats. Jo això ho trobava...
0: Però, senyora Núria Borrell, i també coneix gent que despullada es posa a veure ampolles de vida a 15.000 euros? Això també?
1: No, això no. Home,
0: són els valors que sembla que ha transmet el seu net. Són els valors que sembla que ha transmet el seu net.
1: Pues que a mi m'estranya molt.
0: Ja.
1: Però és que m'estranya molt.
0: Núria, normal que li estranyi, perquè això és una broma telefònica. Estàs a la ràdio ara mateix.
2: Núria, estàs en directe al Flash FM, al Flash Urban.
1: La mare del Tano que es va parir.
0: Núria,
2: el teu net ens ha demanat aquesta broma.
0: Sí.
1: Home, per favor, doncs fotre-li una hòstia.
2: Digue-li, t'està escoltant per la ràdio. Estàs en directe a la ràdio ara mateix.
1: Home, sí, es deu sentit a riure, però a mi no m'ha fet riure gens,
0: Doncs que sàpigues això. Que pots recuperar la broma a través del podcast de flashfm.cat, Núria Borrell.
1: Bueno, doncs ara ja no contestaré quan truqueu. Vull dir,
2: Núria, ho has passat malament, carinyo.
1: I ara.
3: Ai, oye, pobreta, quina sort li hem donat.
0: Tenim temps de trucar superràpid al net o no?
2: Espera, Núria, anem a trucar.
1: Ara el truc, ara el
2: No, el truquem nosaltres i el renyes en directe.
0: Clar, volem que li cardis
1: el... Encara el fotré fora de casa,
0: Per això.
3: Una nit així tontorrona.
0: Però fes-ho en directe, que així guanyem audiència.
2: No pengis, que anem a trucar al teu net i el renyes en directe, vale, Núria?
1: Mare de Déu,
2: el que fes.
1: No sé què m'has dit, ja. Estic
0: despullada.
2: Tranquil·la, que estem trucant al teu net i ara el renyaràs en directe, vale?
1: Vaya show,
2: ja ho pots ben dir.
3: Un show.
2: El teu net no ens agafa el telèfon.
3: És un covard.
0: No ens agafa.
2: És un covard, el teu net.
0: Vaya rata de cloaca.
1: Penja.
0: Com que penja? No pengis, Núria, que estem parlant.
2: Bueno, Núria...
1: Sí, home, no sóc tan mal educada de penjar.
2: Que mona que és,
3: educada o és una estona? Que
2: mona que és,
1: una cosa. Bueno,
2: digues, carinyo.
1: Però vull dir-te que prou, això... La broma aquesta, que s'acabi.
3: Ja s'ha acabat.
0: Núria, ja s'ha acabat la broma, de debò,
2: La broma ja està, vinga.
1: Hòstia, quin susto m'ho donat,
3: Ai, pobreta.
2: No.
1: M'ho donat un susto que...
0: Sí. Sí, bueno.
2: Bueno, ja està, Núria, relaxa.
1: Només ens faltava això, també.
2: Fes-te una tila, ara, vale, Núria, abans d'anar a dormir.
1: No, pastilla no, sola pastilla, una pastilla.

0: Pastilla, sí.
1: Ah, una pastilla, una pastilla per dormir.
2: Jo tinc ganes de quedar-me un Dom Perignon a la sala d'estar amb pilotes de la Núria Borrell, ara mateix.
0: Agua.
3: No els facis cas, Núria.
1: Un petó guapa. Adéu.
3: Adéu, carinyo, bona nit.
4: Encara no ens has demanat una broma telefònica? Envia'ns un WhatsApp al 699 69 69 69.

0: has perdut el Flash Urban.
1: A mi el que em queia pitjor era la profe d'Educació Física, que era molt dolenta amb nosaltres.
2: La profe d'Educació Física, per què era dolenta amb vosaltres? Explica'ns una mica en context.
1: Bueno, els nois que siguin de l'escola de Salvador Espriu de Sal ho sabran.
3: Dios!
1: Era molt dolenta, ens obligava a fer moltes coses, encara estan lesionats i ens tratava fatal.
3: Encara saps si aquesta professora està en aquest col·le?
1: No, fa uns anys que es va jubilar, ja era hora.
3: Vale. Per tant, si hi ha gent escoltant el Flash Urban que hagi anat en aquest col·le que has dit i hagi fet Educació Física, sabrà més o menys de què estàs parlant tu ara.
1: Exacte, amb un accident amb moto et feia córrer, la desgraciada.
3: En sèrio?
2: Ah, tot i estar lesionats, us feia córrer?
1: T'ho juro, ens feia fer voltes a l'escola obligat i amb el collarín i tot, era excusa, si no.
2: Hòstia!
1: Encara amb un parterà, la desgraciada.
3: Tu vas tenir un accident de moto?
1: Sí, el profe de castellà ens feia, amb la cama trencada, estar una hora de peu, perquè li donava ell la Santa Dana.
2: Però a quin col·le anaves tu, mare meva? Sembla la presó, això.
1: Sí, en sèrio, eh? Si hi ha algun company de l'escola que me reconeix, que asseguri que això és veritat.
3: Però tu dius que vas tenir un accident de moto i a l'hora d'Educació Física la professora t'obligava
1: a córrer. Sí.
2: Collons.
1: Sí.
3: I tu no vas dir això a casa o al director que no podia ser?
1: Sí, la meva mare va anar a buscar-la, però dues vegades que anava la senyora ja no hi era.
2: Mare meva,
1: això és... En sèrio.
3: I dius que hi ha més alumnes que també va patir sobre aquesta professora d'Educació Física?
1: Sí.
3: I altres coses que ha fet?
1: Suposo, la meva germana anava al mateix institut que jo, 10 anys més gran, i li va fer el mateix. Era una desgraciada.
2: Quina edat tenia aquesta profe? Devia ser una mòmia, no? Era molt gran.
1: Era una Monster High, jo què sé. Era més vella. Es va jubilar ja vella, eh?
2: Sí.
3: Vella.
2: També era una mica irònic, amb tot el respecte, evidentment, als professors d'edat més avançada, però era com irònic, no? Un profe d'Educació Física que tenia més de 65 anys, o sigui, era com raro, no?
1: Sí, però era cert, eh? O sigui... Hi ha gent que l'estima molt, però jo no l'estimo gens.
3: Home, si et va fer córrer després de tenir un accident de cotxe, és heavy.
2: Pues sí,
3: heavy. La veritat.
1: I la millor era la professora de llatí, que em vaig donar compte l'altre dia. Bueno, me vaig assabentar que havia mort, però ai, va morir molt jove, però era una persona d'aquestes de profes de confiança. Era un amor, aquesta senyora.
3: Ja saps què diuen? Bicho malo.
2: Malaya, claro.
1: Nunca muere.
2: Ah, sí. Professorum latinum mortem est, eh? Professorum latinum mortem est, ara mateix.
3: Vale.
1: No, pobreta, era molt bona. Però doncs, gràcies.
3: Molaria si algú s'ha sentit identificat amb la mateixa professora d'Educació Física que està explicant la Judit, del mateix institut. A veure si també ens pot trucar i explicar...
1: Ojalá truqui, perquè érem molts companys que estaven fatal i ens feia fer voltes, córrer i de més. Vale. Jo em vaig trencar la cama i vaig perdre el coneixement allà d'això i allà em va deixar tirada.
2: Joder, però és que vaya monstre de professor.
3: Els teus pares no es queixaven, tia?
4: Bomba.
1: Pues jo, sí que vam anar, però no hi havia ningú. Mira, mai estava la profe, quina casualitat.
2: Van tornar lesionats els pares també, de la mala hòstia que tenia la professora d'Educació Física.
1: Pues mira, segur. Poder era profe del meu pare i no ho sé, saps?
2: Ah, també?
3: Collons, clar, que era,
1: tan, no
3: era tan gran aquesta senyora que, clar.
2: Però va donar classe al senyor Bart, també.
3: Però el teu pare també va anar a Sal, al col·le?
1: No, el meu pare anava en un altre.
3: Molt bé.
1: Però, bueno, no se sap el recorregut, dels profes.
3: Molt bé, Judit, moltes gràcies, tia. Que vagi bé, ànims.
2: Gran anècdota.
1: Gràcies.
2: Que vagi bé, xavala.
3: Adéu. A veure si algú més també va tenir aquesta professora d'Educació Física.
2: Sí, és que hi ha algunes que, a més d'Educació Física, ho sento, pel sector femení, però recordo amb més maldat les dones que els homes. Perquè jo de petit tenia una que jo estava molt gordito i m'obligava a fer cuclilles i jo em queia i em fotia bronca.
3: Ah, sí?
2: Clar, no sabia caminar de cuclilles perquè estava gordito.
3: Pobre, que mono.
2: I llavors em renyava, saps? Oh. I era una vieja que fumava, que mare meva també.
3: Educació Física.
2: És que sí, t'ho juro, bro, molt bèstia.
0: Escolta'ns de dilluns a dijous de 8 del vespre a 11 de la nit i dissabtes de 10 de la nit a 1 de la matinada.
5: Fuego, oh, oh, oh, oh. La música del futuro.

Els millors moments no els passes ni amb la família, ni amb la parella, ni molt menys al curro. Els passes amb aquests dos. Aquí tens els millors moments del Flash Urban.

0: perdut el flash urban.
1: Què passa?
2: Estàs disposada a trucar a un restaurant japonès i dir que t'has tancat al lavabo?
1: Sí, clar.
2: Sí?
3: Uf, ho diu amb molta seguretat.
2: Com ho faràs? A veure, ensaja una mica.
1: Doncs truco i dic que estic tancada al lavabo, i ja està.
2: Què
4: hi ha? Al seu lavabo?
1: Al lavabo del restaurant.
3: Al lavabo del restaurant, vale, sí, normal.
2: Perfecte. Bueno, doncs estàs preparada?
1: Sí.
2: Trucarem a un restaurant de Barcelona que està al carrer Muntaner, que es diu Koi Koi Sushi.
3: Koi Koi Sushi.
2: I còcteles, ¿vale, Nerea?
3: Ah, mira que bien, que bueno todo.
1: Vale.
2: Nerea,
1: vale.
2: No està ella? Sí. Doncs,
1: sí.
2: Nerea, estic trucant. Ah, m'he equivocat de número. A veure, 3, 1...
1: Però després feu la broma, eh?
2: La farem demà.
3: Sí, sí, després.
2: Vinga, Nerea, estem trucant al Koi Koi Sushi.
3: Koi Koi. Collons.
5: Calls may be recorded.
1: Hola? Hola.
4: Hola.
1: ¿Hay alguien?
4: Sí, hay alguien.
1: Una cosa, que me he quedado encerrada en el baño de tu restaurante. ¿Qué me puedes abrir, por favor?
4: Ah, oh, vale, está cerrada en mi baño de mi restaurante.
1: Sí.
4: Vale, un segundo. Vale, un segundo.
1: Vale.
2: Bueno, clar, s'ho ha cregut.
3: S'ho ha cregut.
2: Clar, però clar, no ha seguit la broma,
3: va,
2: saps?
3: Potser, potser entra un lavabo i algú palança-la, saps? Es pensa que... No, perdón, lo siento.
2: Vale, pues ara tornarem a trucar i diràs que no has vingut, que no he vingut a obrir a ningú, a obrir-te, vale?
1: Vale.
2: Però bueno, s'ho ha cregut, o sigui, ho ha fet molt bé, la veritat.
3: No,
1: ah, llavors ja està.
5: Calls may be recorded.
2: Això és raro, eh?
3: Ens ha penjat.
2: Ens ha penjat, el xino.
3: Com un fuet.
2: Bé, tornem-ho.
1: Ah, porque hemos tomado el pelo.
3: Porque le hemos tomado pelo, sí.
1: El... Fondo de leche.
3: Le hemos comido el perro.
2: A veure, tornem a trucar.
5: Calls may be recorded.
3: Las llamadas pueden ser grabadas. Atentos.
1: ¿Hola?
4: Sí, ahora abrimos, tranquilo. ¿Vale?
1: Por favor.
4: Sí. Un segundo.
1: Que estoy atrapada.
2: Però li pots una conversa, tia?
3: Clar. Digue-li, tu digue-li, espera, por favor, es que me duele el tobillo, saps, no, has d'allargar. Has de mantenir el treballador.
2: Dóna-li conversa.
3: Des d'aquí una abraçada forta a tota la comunitat xinesa o japonesa i de restaurants asiàtics de Barcelona, un pató fort.
1: Però no s'entera.
2: Però dóna-li conversa.
5: Calls may be recorded.
2: Ara penja.
3: Ja sap. A més, una cosa, quan feu bromes a restaurants asiàtics, no feu la de posar l'accent, que és una racistada històrica,
2: home,
3: i a més
2: sí.
3: No s'ho creuen. Clar, si li diu, no, por favor, llavors aquest home no s'ho creurà. Però merci per participar, nois.
2: Bueno, ho has fet molt malament, moltes gràcies.
1: Moltes gràcies.
3: Adéu, xavales.
2: Home, sí que és veritat que creure-s'ho ha cregut al principi.
3: Sí, en un primer moment. Després ja no. Després sí. Però abans no. La història del lagón infinito.
0: Escolta'ns de dilluns a dijous de 8 del vespre a 11 de la nit i dissabtes de 10 de la nit a 1 de la matinada. Encara no ens has demanat una broma telefònica? Envia'ns un WhatsApp al 699 69 69 69.

0: Flash FM. Són les 11. Aquests millors moments sí que els recordaràs. No com la festa d'ahir. Estàs escoltant els millors moments del Flash Urban.
1: Hola, bona nit.
2: Què tal, com estàs?
3: Oli.
1: Molt bé.
2: Sí?
1: Present surt de la feina.
2: Vale, de què treballes, Andrea? De què treballes?
1: Soc veterinària.
2: Ah, veterinària, molt bé.
3: L'Andrea, tu ens havies comentat que estàs aprenent català gràcies al programa, no?
1: Sí, tots els dies.
2: Molt bé.
3: I d'on ets tu? Perdona, d'on ets tu originàriament?
1: D'Alacant.
2: Ets d'Alacant.
3: D'Alacant. Oye, parles català de puta mare, no?
1: Jo vaig estudiar valencià, però no tinc no estic acostumada a parlar català.
2: Ah, bueno, però català, valencià, més o menys... Sí, però ens entenem una mica, no, català valencià.
3: El 80% ens ho entenem mínim.
2: Sí.
3: Segur.
1: Sí, jo tampoc estava acostumada a parlar en valencià.
2: Ah, vale, no el parlaves gaire, vale.
3: No,
1: en la meva casa, clar, no en parlava gaire.
2: I tu ara el practiques amb el Flash Urban. Molt bé, l'Andrea, no?
3: Home.
1: Un poquet, sí.
2: Molt bé.
3: Som al diccionari de la ràdio. Vamos.
2: Sí, sí.
3: Vamos.
2: I, Andrea, tu tens nòvio?
1: Sí.
2: Tens nòvio. I com us va conèixer, a veure?
1: Al treball.
2: Ah, també és veterinari.
3: Ah, sí?
1: Paregut.
2: Ah, vale.
1: Es dedica a la venta de menjar.
2: Ah, vale, molt bé.
3: Clar.
2: Pensava que s'havien conegut castrant un gat, saps?
3: Clar, o salvant un cavall i després se la va fotre com un cavall.
2: Dios!
3: Clar, perdoneu.
2: Per favor, vas molt fort.
3: No, perdoneu.
2: Molt bé, Andrea. I tu tens casa?
1: Us he
2: donat confiança. No, sempre tenim confiança. Ens agafem la confiança al màxim amb la gent, Andrea.
3: De seguida, eh? De seguida la tenim.
1: És veritat.
2: I tu tens casa, Andrea?
1: Sí, per això trucava.
2: Digues, endavant.
1: Per això trucava perquè jo fa un mes que acabo de... Perdó per mi català.
2: Cap problema.
1: Perquè fa un mes jo tinc la meva vivienda i la vaig comprar amb l'ajuda de l'ICF, amb el préstec de joves.
2: Ah, molt bé.
3: Ah, i de quan era l'ajuda, més o menys?
1: 30.000 euros.
2: Ah, vale. I t'has pogut comprar un bon pis, una bona casa o què?
1: Una casa de camp
2: t'ha comprat. Ah, Andrea.
3: Oye, bona inversió, Andrea, molt bé.
1: En 4.000 metres de parcel·la, molt gran.
2: I quant valia la casa, en total?
1: 150.000 euros.
2: 150, i li has de restar els 30.000 de l'ajuda.
1: Clar, l'ajuda tu la tornis al cap de 30 anys, quan tu acabis de pagar la hipoteca.
2: Vale, hauràs de tornar-ho.
3: 1.000 euros l'any te'ls guardes per aquesta mini hipoteca que és de l'ajuda, no?
1: Exacte.
3: Oye, doncs molt bé, la cabrona.
2: Sí, sí, està superbé.
1: En 5 anys tu tornis aquest diner i jo volia trucar perquè a lo millor la gent jove no sap que puc comptar amb aquesta ajuda, que tampoc és tan difícil optar per a que te la donguin.
2: És una ajuda...
1: És
2: una ajuda del govern central o de Catalunya?
1: De Catalunya, per al govern central, per a la resta d'Espanya, l'ajuda es diu Préstam ICO.
2: Préstam ICO. Ah, doncs mira, va molt bé que ho expliquis. Préstam ICO. I l'ajuda té 30.000 euros o depèn del que et vulguis comprar, és més o és menys?
1: Tens una quantitat màxima de 50.000 euros.
2: Vale.
1: Que en total hauria de ser per a 200.000 euros de cost de l'habitatge.
2: Vale. Sí, si costa 200.000 euros, l'ajuda és de 50.000 euros.
1: Ajà, sí. És sempre d'un 20% del cost total.
2: Vale.
3: És un 20% del valor de l'immoble amb un màxim de 50.000 euros.
2: Vale. Per tant, com que la teva casa val 180.000, doncs et van donar tu uns 30.000 euros, més o menys.
3: 150.000. Si són 150.000 euros,
2: li han donat
3: 30.000. Exacte. És que ho estic mirant aquí a Google, he fet trampes, eh?
2: Molt bé.
1: Sí, exacte.
2: Pues està, com has dit que es diu aquesta ajuda? Com es diu?
1: És el préstam per a joves L'ajuda per a l'emancipació de l'habitatge per a joves.
2: Ah, vale, vale. Hòstia, doncs està molt guai que ho diguis, la veritat, eh?
3: Sí, sí, això ho fan l'Institut Català de les Finances i l'Agència de l'Habitatge.
2: Ah, vale.
3: Això es diu el préstec d'emancipació. Uh-huh. Molt bé.
2: Molt bé.
1: Sí, sí. Aquest... És que jo saps que aquest programa ho escolta molta gent jove,
2: sí.
1: I jo crec que és important dir-ho perquè hi ha molta gent jove que no té la il·lusió ni pensa que igual pot accedir a un habitatge bé, i perquè pensa que aquestes coses no existeixen.
2: Ja. I quants anys tens tu, Andrea?
1: Jo 31.
2: Tens 31, per tant, hi ha una data límit per demanar això?
3: 35-40, oi?
2: Ah, vale.
1: Yes,
3: ui,
1: sí.
3: Ha dit yes?
2: Ha dit yes i ui.
3: Mare meva, ara parlem anglès.
2: I francès, per favor.
1: M'he tornat boja per un moment.
3: Ens vam quedar d'Alicante, és de Alacant, al nord de França, Alacant.
1: És que com no és la meva llengua materna...
2: Però ho fas molt bé, parles molt bé el català, la veritat.
3: Si parles millor que el Miquel i que jo, mare meva.
2: Ara només et falta saber-te la cançó del gegant del Pi o baixant de la font del gat, saps?
1: Me la puc aprendre.
2: Molt bé, clar que
3: fantàstic.
2: Sí. Anem a cantar el gegant del Pi.
1: Sí, ja
2: ho digo. Aquesta te l'has de saber, vale, Andrea? Molt bé.
1: És fonamental per a ser catalana de pura cepa.
2: Pues claro,
3: catalana de bé, catalana de bé.
2: Exacte. Molt bé.
1: Perfecte.
2: Molt bé, Andrea, un petó, moltes gràcies per informar-nos d'això.
3: Adéu, noia.
2: Adéu.
3: Bona trucada.
2: Home, doncs m'ha interessat molt el que ha dit l'Andrea, la veritat.
3: Certament, és una cosa que hem d'investigar més perquè hi ha ajudes, tot i que no ho pensem, hi ha més ajudes de les que creiem, així que investigueu, que hi ha coses que ens interessa, joves.
0: Recupera els millors moments i bromes telefòniques del Flash Urban. A la carta de flashfm.cat.

0: durant la setmana.
1: Aquí tens un best moment del Flash Urban. Si tu has perdut el Flash Urban...
2: Vinga, va, la broma telefònica que farem, que molta atenció, diu així. Víctor Fernández Peláez ens diu: ahir va començar el Decathlon de Sant Esteve de Sesrovires, que no cal que vingui més, que l'han vist fer alguna cosa o no sé, que està treballant de picking. Inventeu alguna cosa, que ja no cal que vingui més, bla, bla, bla. El tio viu a Martorell, vale, però treballa al Decathlon, la botiga d'esports de Sant Esteve de Sesrovires. Així que res, anem a trucar de part de l'Arnau i el Carles, que volen fer la broma, i anem a vacilar una mica aquest bon home, Víctor Fernández Peláez. Nosaltres trucarem del Departament de Conducta del Decathlon, a Catalunya.
3: Perfecte.
2: I li farem una mica l'estafa de la girafa. Com ens agrada!
3: Doncs vinga, va.
2: Perdó.
4: Txec-txec!
2: Aviam, aviam. Víctor?
5: Se te ha redirigido al buzón de voz.
2: No,
5: porque
2: no, no.
5: La persona a la que estás llamando no está disponible.
3: ¿Cómo que no está disponible? No me ha tornado a trucar.
2: Eso es mentida. No ho ideu. Claro que está disponible. Así que no nos vol agafar porque té por que siguem uns estafadors o pitjor, uns bromistes.
3: Tornem a provar, a veure ara.
2: I és el cas. Vamos allá.
3: Vinga, va.

0: Digo.
1: Hola, bona nit. Parlo amb el senyor Víctor Fernández Peláez.
0: Com?
1: Parlo amb el senyor Víctor Fernández.
0: Sí, sóc jo.
1: Què tal? Com estàs? Mira, et truco del departament de conducta de Decathlon. Com estàs?
0: Hola, sí. Què tal?
1: Què tal? Tot bé? Bueno, tu portes un temps relativament curt treballant al Decathlon de Sant Esteve de Sesrovires, correcte?
0: Sí.
1: Vale, ens pots explicar què tal la teva experiència fins ara?
0: Ah, doncs fins ara la veritat... Molt bé, a veure, porto una setmana.
1: Portes una setmaneta, estàs al... fent de picking, correcte?
0: Sí, a la turba.
1: Vale. I explica'ns quines són les funcions que fas habitualment.
0: Doncs tinc dues funcions principals, o picking,
1: vale,
0: o no sé com ho diu exactament, però reposició, quan arriben caixes a la cinta i les hem de col·locar als servidors i tot això, saps? Doncs aquestes són les dues funcions principals que faig.
1: Vale. I fins ara estàs a gust, no tens cap problema amb cap company, ni res d'això, no?
0: No, tot el contrari.
1: Vale.
0: O sigui, m'han rebut molt bé, cap problema, estic molt còmode, la veritat.
1: Vale. Aquí tinc apuntat que vostè viu a Martorell, oi? Pot ser?
0: Sí.
1: Vale.
0: Sí, sí.
1: Vale, vale. T'explico, Víctor. Mira, jo faig una mica de, perdó de l'expressió, de paloma mensajera, vale?
0: Sí.
1: Perquè rebo alguns avisos o algunes cosetes que no ens acaben de quallar del tot. I el tema és que, bueno, hem vist algunes imatges i també algunes denúncies de companys que creuen que tu a la botiga estàs fent coses que no estan bé del tot. Ja parlo a nivell moral.
0: Com que a la botiga?
1: Sí. Diuen que hi ha certes interaccions amb clients i més concretament amb clientes que no els hi acaba d'agradar.
0: Però no, crec que t'has equivocat perquè jo estic al magatzem de...
1: Ja.
0: De les teves aprovires. Jo no he anat a cap botiga.
1: Però perdona, quan dic botiga, però és que sempre parlem de botiga. L'empresa del Decathlon sempre ens referim a botiga en general amb tot.
0: Ah, vale.
1: Vale? Llavors, si el magatzem tal qual... Si el tema és amb algunes companyes i companys.
0: Ah.
1: Vale? Sí, diuen que, bueno, que en algunes ocasions t'has passat de confiança.
0: Però és que no, ara mateix no, o sigui, no, m'has
1: agafat
0: una miqueta
1: fred, eh? O sigui... Ja, no, a mi, jo és que per això t'ho dic, que soc una mica de comunicar les coses, que jo tampoc és que ho jutgi, perquè jo com tal només informo del tema i per això t'he de fer algunes preguntes, eh? Llavors,
0: sí, tu el que vulguis, perquè estic flipant.
1: Per això t'ho dic, vale? Tu intenta relaxar-te, tranquil, són unes preguntes que fem de... Això ens passa més del que creus, no? Això és Decathlon. Imagina't tot el que passa a Espanya, a França, a tot arreu, imagina't, o sigui que ja saps com va. I res, has consumit drogues alguna vegada al magatzem?
0: Mai.
1: Mai.
0: Mai.
1: Seguríssim, oi?
0: Sí, però...
1: Vale, espera, deixa que... Un moment, deixa que apunti. Vale, no,
0: sí, però és que ni a des de fora, o sigui, ni bec alcohol, ni fumo tabac, ni res.
1: Em pots recordar la teva edat?
0: Tinc 20 anys.
1: 20 anys, 19, vale.
0: 19 d'agost del 2006.
1: Del 2006, vale, espera, això aquí... Perfecte. Vale, i per què li vas tocar la cuixa a una companya fa 3 dies?
0: Com? A veure, però... un moment, o sigui... no t'hauràs equivocat, és que estic flipant molt. O sigui, jo em dic Víctor Fernández Peláez, eh?
1: Peláez, sí, correcte. Sí, jo he rebut unes denúncies. D'un tal Víctor.
0: Víctor Fernández Peláez,
1: el Decathlon de Sant Esteve de Sesrovires, un home que es comenta que consumeix estupefaents dins de la fàbrica i que, a més, és una mica s'excedeix de confiança, sobretot amb el sector femení.
0: Impossible, això que m'has dit. Vale. Impossible, eh?
1: Bueno, doncs aquí tenim diverses denúncies, així que haurem de reunir-nos aviat tu i les altres companyes que t'han denunciat i companys també.
0: No, sí, quan puguis, o sigui, vale. Estic flipant, és que ja. A lo millor s'ha equivocat la companya, però és que de veritat t'ho diu, és que clar, no em creuràs perquè des de la teva posició jo et puc dir el que tu vulguis, saps?
1: Ja ho parlarem bé, però bueno, aquí surt això, que ha tocat més d'una vegada les cuixes a alguna companya i que no estan a gust amb la seva presència i sobretot també que guarda estupefaents a les seves pertinences personals.
0: Jo crec que sí, que em fio del que em dius, però que si és així, s'hauran equivocat de persona o...
1: La pregunta és tu per què et drogues als magatzems del Decathlon? Jo és la pregunta que tinc ja més enllà... Un tema personal, perquè jo sóc pare de dues criatures i no m'agrada que la gent consumeixi drogues al seu espai de feina. Això també t'ho pregunto jo de forma personal.
0: No, jo no sé si això és cap tipus de broma, però t'ho juro...
1: Ah, perdona, no, perdona, un moment. Són les 9:15 i ara mateix m'estàs dient si t'estic prenent el pèl? M'estic quedant 45 minuts més de la meva feina i m'estàs dient si això és broma? De debò?
0: Però és que estic flipant, t'ho juro, per la meva mare, per qui sigui, que ja. Mai... O sigui, és que no...
1: Joder.
0: Ni veig fora, ni... Però és que això deu ser un error, t'ho juro, però és que demà mateix vaig on em diguis i parlo amb tu amb qui sigui, que ja. Estic flipant. Ja, és que estic flipant.
1: No, jo és que jo amb tocones que consumeixen no vull quedar ara mateix, la veritat. Estic una mica enfadat. I més quan m'has dit que sí és broma. Imagina't.
0: Però tu ho has preguntat amb tot el respecte, no? És que no... Sí, no ho sé. És que no sé com reaccionar a aquestes coses. És que no... O sigui, t'ho juro per ma mare, per que tu vulguis, per meu pare, per meu germà, per meva nòvia, que no ni vega el cul ni
1: tabac. És una llàstima que tinguis nòvia perquè et volia demanar una cita. Estàs a Flash FM, és una broma!
2: Ai, Víctor, que estàs en directe al Flash Urban, tio.
0: Hòstia puta, tio.
2: T'has menjat la broma amb patates, Víctor?
1: De cabo a rabo.
2: Per favor.
1: Què passa, xaval?
0: Quin ha sido?
2: Víctor, respira, no passa res.
1: Això ho han demanat l'Arnau i el Carles.
2: Qui són l'Arnau i el Carles?
0: Que puta, tio. Quin puto susto, tio.
2: T'estan escoltant ara mateix per la ràdio. Digue'ls algo.
1: Digue'ls algo.
0: Cabrones, cabrones.
2: Puta,
0: hola, madre mía. Que susto va entrar en el cuerpo, tio.
2: El pobre ho has passat molt malament, de veritat,
0: Sí. No, hombre, es que imagínate que llevo una setmana y me dice, no, toca el culo una tía y que te dio una serie de
2: matos. Pobre Víctor.
1: Què t'ha semblat aquí el responsable d'ètica de Decathlon? T'ha posat nerviós, cabroncete.
0: Sí, i encima que lo de los es que yo pensaba que era broma, pero cuando me ha dicho lo de los 45 minutos digo, ya está. ¿Sabes? Ya está, hay un tío fumando porros en almacén y se piensan que soy yo.
1: Pues no.
2: ¿Qué tal la final de Calón aquests primers dies, Víctor?
0: Molt bé, no, son muy majos, la verdad. Son muy majos. Por eso ya me parecía muy raro.
1: Casi la cago quan he dit lo de la botiga. I el tio m'ha dit, no, que estic a magatzem.
2: Ah, sí,
1: ho he salvat per poc,
2: però mal.
1: Ahir l'he salvat.
0: Sí.
2: Molt bé, Víctor, que vagi bé, tio, gràcies.
1: Merci per respondre i per creure a tu.
2: Adéu. Vinga, adéu. Si tu també vols demanar una broma telefònica, envia'ns un WhatsApp ara mateix al 699-69-69-69.
3: Escolta'ns de dilluns a dijous de 8 del vespre a 11 de la nit i dissabtes de 10 de la nit a 1 de la matinada. Encara no ens has demanat una broma telefònica? Envia'ns un WhatsApp.

0: Estava complint condena per bona gent, exacte.
1: Ah, sí. Uau!
2: Què vas fer per la condena?
0: Salvar el meu germà de que anés a la presó. Què t'assembla?
2: Dios!
1: Que com el vas salvar? Explica'ns això, vinga.
0: Bueno, això assumint els mateixos càrrecs que se li imputaven amb ell. Llavors,
1: què eren, quins?
0: El va lliure de la presó.
1: Quins càrrecs eren?
0: No entrarem, però sí que demanaven de 7 a 9 anys de presó.
2: I què va fer el teu germà?
0: No entrarem en detalls. Ho deixarem fins aquí, perquè, clar...
2: I el que jo no sabia que es podia fer...
0: Jo, la ràdio,
2: ja, Roger, però jo no sabia el que es podia fer de que podies passar-li la condemna al teu germà i que ella es salvés a la presó. Això es pot fer?
0: No que li passis la condemna o que me la passi ella a mi, sinó que tu assumeixes els mateixos càrrecs que se li imputen a l'altra persona.
2: Però tu també et vas portar malament?
0: No, jo no, però...
2: I doncs per què ho has de pagar-ho tu? No sé, la meva lògica...
0: Doncs faries el que fos.
1: Quina edat teníeu? Quina edat teníeu cadascú en aquell moment?
0: Doncs 22.
2: 22 anys?
0: Sí, 22.
1: Ah, però els dos teníeu 22 anys? Que sou bessons?
0: No, ell en tenia un menys. Jo en tenia 22 i ell 21.
1: Ah, vale.
0: Ell ha sigut una mica més revoltoso de tota la vida.
2: I què va fer?
0: Però... Bueno, va ser una discussió familiar i llavors va comportar que se'n anés tot de mare.
1: Hi havia drogues de por medio o no? Què hi havia? Explica'ns una mica més, va.
0: No hi havia drogues, no hi havia drogues. L'únic que hi havia, una discussió familiar.
2: Una discussió familiar que se'n va anar de tot.
0: Al final, que se'n va de mare i, clar, al final, doncs, la mare denuncia i tot aquest rotllo, els Mossos interpreten una altra cosa i tot, i te demanen, doncs, de 7 a 9 anys de presó.
2: La mare va denunciar els seus fills, el teu germà.
0: Exacte.
1: Però un moment, a veure, perdoneu, no vull ser aquí pesat, però de 7 a 9 anys, quina discussió familiar pot derivar amb aquest tipus de càstig? A veure...
2: Hi havia armes blanques.
1: Clar.
0: No hi havia armes blanques.
2: I doncs?
0: Però quan tu marxes de casa i no té clau de casa per sortir, els Mossos interpreten que és com un sequestro. I clar...
2: Com que el teu germà, d'alguna manera, van interpretar que el teu germà...
0: En l'àmbit familiar, en l'àmbit familiar, i demanen ja de 7 a 9 anys.
1: Va segrestar a la teva mare perquè li va treure les claus i...
0: Porteu-vos bé, que si no, ho la cagareu, eh?
2: Vale, escolta, Roger, escolta'ns un moment, per fer una mica de resum. La policia va interpretar que el teu germà va segrestar d'alguna manera el teu germà a casa seva.
0: A la seva pròpia mare, a casa seva, sí. Això és el que van interpretar els Mossos. Sí, senyor.
1: Pues de 7 a 9 anys, home, em sembla molt poc, molt gordo.
2: I tu estaves allà, en aquella discussió? Tu la vas viure?
0: Jo vaig viure la discussió, però jo vaig marxar... Jo vivia en aquell llavors a Saragossa i vaig marxar cap a Saragossa. Era el diumenge, dia de la mare, i vaig marxar cap a casa, a Saragossa, amb la meva dona i la meva filla, i a les 9 de la nit... D'aquell mateix dia em truquen els Mossos que el meu germà ha sigut detingut. I jo els hi vaig preguntar, bueno, i per què? Què és el que ha passat? Em va dir, no, només te puc informar de que està detingut. Ah, vale, ja està, cap problema, eh? Tot bé, tot tranquil. Tu, tranquil, cap a casa, segueix fent la truita patates que estaves fent, sopa tranquil i vés a dormir, saps?
3: Però si el germà potser tenia alguna altra cosa, no? 7 o 8 anys?
0: Sí, clar.
2: I saps algú de la teva?
0: Un germà em va dir, noi, la mare ha fet això.
2: Però tu saps
0: algú? Com que sí, sé algú?
2: De la teva mare, ara mateix?
0: No, ara no sé si dir per sort o per desgràcia, però ja fa uns anyets que mor. Ja em fa 11 o 12.
1: No, per desgràcia.
2: Per desgràcia, home, és la teva mare, tio.
0: Bueno, jo dic per sort o per desgràcia, no ho sé.
2: Però per sort de què?
1: Jo crec que has volgut fer servir una expressió que és molt popular, però que en aquest sentit no quallava molt. Parlar de la mort d'un familiar directe i dir per sort o per desgràcia...
2: Home, és molt lleig.
1: A veure, si estava patint molt, bueno, potser t'ho compro, però quin va ser la causa de la seva mort? Quina va ser?
0: Càncer de columna amb metàstasis.
1: Bueno, llavors entenc l'expressió. Llavors l'entenem.
2: Ja.
1: Bueno, hòstia, perdona que sembla que t'estem interrogant, però és una vida molt curiosa.
2: Clar, no, és interessant el que estàs explicant.
1: És molt interessant, realment.
2: A mi jo encara dic una altra pregunta, si me permet, si no, no, saps?
0: Pregunta? A veure si te la puc respondre.
2: No, jo, més que pregunta, és com comentari de que molt forta devia ser aquella discussió perquè una mare tingui el valor de denunciar el seu propi fill. Vull dir, algú fort va passar realment 100%, saps?
3: I jo et puc dir que se podia haver fotut la llengua al cul i el policia, el mosso, que va redactar la denúncia, li podien tallar els dits.
1: Ui?
3: Perquè del dicho al hecho hay un gran trecho.
1: O sigui, vale. Tu creus que la teva mare va exagerar i que el policia no va interpretar bé les coses?
3: No, i el policia encara ho va ficar pitjor. El policia encara ho va ficar pitjor.
2: I en algun moment no podia dir a la teva mare, no, t'estàs passant, no t'ho agafis així, que és el meu fill.
3: Bueno, clar, al cap de 6 mesos, la meva mare va voler anar a retirar la denúncia. Perquè
1: al cap de 6 mesos?
3: Que
1: jo,
3: se li havia anat de mare... amb la petita discussió que va ser. Se li havia anat de mare.
1: Una pregunta, pot ser que tu...
3: Van treure la denúncia, però no, li van deixar treure la denúncia, però el cas seguia endavant perquè els Mossos van ser presents en el moment de l'obertura de la casa.
1: Una pregunta, arrel de la denúncia de la teva mare que va posar en un primer moment, pot ser que tu li perdessis una miqueta d'estima a la teva mare?
3: Bueno, és que...
1: Sí o no?
3: Jo m'estimo la gent, però el que me fa mal, doncs, com pots comprendre, el deixes d'estimar i d'apreciar. Llavors,
1: me
3: vaig distanciar.
2: Et vas distanciar de la teva mare, per això vas marxar a Saragossa.
3: Saps aquelles coses que t'ajuntes amb algú i sempre surts amb el cul cagat?
2: Mm-hmm.
3: Allò, hosti, Itec, anem a fer uns cubates i acabes perdut, brut, t'han fotut els quartos, la cartera... i no saps ni on estàs, i surts un altre dia i també te'n vas de farra, o només te'n vas a comprar i acabes amb la roda punxada o s'espatlla el cotxe quan vas sempre amb aquell col·lega o amb aquella persona. Doncs el contacte amb ma mare era així.
1: Ah,
3: tu tenies contacte, sorties amb el cul cagat.
0: Bueno. I al final, doncs, per això t'he dit que per sort o per desgràcia, doncs sí que és morta. Per sort, ja no la tinc al costat i no em toca cada dia cagam, sortir amb el cul cagat. Que, i per desgràcia, doncs, bueno, ja no tinc la mare aquí.
2: Escoltar-te fa una mica de mal.
3: Cosetes.
2: La veritat. Per el que dius, fa una mica de mal escoltar-te. Coses clares.
1: Sí.
2: Estàs parlant de la teva mare. I del teu germà, saps algú?
3: Del meu germà no en parlem. Aquell si fos ara avui en dia, ja te dic jo, que me salvo jo el cul i aquell se'n va a la presó.
1: Però també està mort, el teu germà?
3: Per mi sí, però que jo sàpiga encara és viu.
2: Però tu vas fer una part de la seva condemna, per tant, te'n penedeixes d'haver-ho fet?
3: No me'n penedeixo d'haver-lo tret de la presó.
1: Bueno, però...
3: Com te dic, si ara se me presenta aquesta situació...
1: No l'ajudaries,
3: ara mateix,
1: no l'ajudaries.
3: No, ho sento, però no. És a dir, jo vaig respondre en el seu moment i ell me va fer una punyalada o me va traicionar, com li vulguis dir, i... Ho sento, les traïcions s'apaguen. I els xivatos abans els hi donaven un duro i ara els hi donen pel cul.
2: Quina traïció et va fer?
3: No, és personal. Això aquí ja no hi entrarem.
2: Molt bé.
3: És molt personal.
1: Això es podria fer una sèrie de televisió,
2: heavy,
1: eh? Totes les anècdotes familiars.
2: Bueno, Roger, moltes gràcies.
3: Jo et podria dir que cada dia et podria tocar com aquest home gran, però cada dia et podria explicar una història de la meva vida que et cagaries els pantalons.
1: Doncs mira, ves canviant el teu nom, truques un cop per setmana...
3: Amb tot el respecte, aquest bon home, Carles Porta, podria fer una telenovela, però com The Walking Dead, no, encara potser com el One Piece.
1: Amb tot el respecte, tu també xerres com ell, cuidao. També teniu bona xerrada els dos.
3: A mi m'heu fet callar i ell no l'ha deixat, tot el rato xerrant.
2: Home, perquè ell era molt interessant el que deies, tu estaves molestant, guapo.
3: Sí, també t'he trobat. Jo sol vull dir que sou l'hòstia i que gràcies per la feina que feu, que animeu molt a la gent.
2: Molt bé, gràcies.
1: Gràcies,
2: una abraçada, ànims.
3: I acabant això, els ciclistes que estiguin roba visible, me cago en Déu.
2: Adéu.
4: Escoltes el Flash Urban amb Miquel González i Tomàs Poal.

0: durant la setmana.
1: Aquí tens un best moment del Flash Urban.
2: Bones.
3: Hola, com et dius?
2: Jo em dic Joan.
3: Joan, des d'on trucàs?
2: Des d'un poble al costat de Barcelona.
3: Molt bé, Joan de Barcelona.
4: D'un poble de Barcelona.
5: No vol dir-ho, eh? Sí.
3: Escolta, Joan, tu has estat mai amb una noia que s'ha tirat un pet vaginal?
4: Que no...
2: Bueno. Sí.
3: Sí? I com ho has gestionat?
5: No s'ha tirat.
2: Pues normal. És l'aire que entra del moviment i és, normal, és una cosa normal.
3: Molt bé.
4: Gràcies, Joan. Ets molt més maduca que estos
5: pues,
4: dos junts.
5: Pues normal. Ui, això ha sido un pedo? T'imagines el tio superagobiat?
3: Molt bé.
2: Bueno, jo us volia dir, mira, jo sóc infermer.
4: Ah, molt bé.
2: Treballo en un hospital. La setmana passada us vaig enviar un missatge, l'únic que no us vaig poder trucar perquè estava treballant.
3: Ah, és veritat, me'n recordo, sí.
4: Digues.
2: I, bueno, primer de tot, jo volia dir que, ja que esteu parlant de sexe anal, recomanar pràctiques segures, sobretot. La introducció de segons quins objectes, sobretot, triguin tope, com molt bé diu la Marta.
4: Gràcies, guapa.
2: Soc un gran fan d'ella.
4: Ai, merci. Besito.
5: T'agrada la Marta? Com fa la feina?
2: Molt.
3: Sí, clar, perquè és sexòloga.
4: Gràcies.
2: No, perquè les formes que té de parlar i d'explicar les coses són molt originals moltes vegades i... No, no, que tinc parella, eh?
4: Que cabrons.
3: Bueno, pues semblava que...
4: No, moltes gràcies.
3: L'infermer i la sexòloga.
5: Sí. A més, els infermers són uns catxondos, que hi ha molt de folleteo a l'hospital.
2: Sí, però la setmana passada ho posàveu en dubte.
5: Bueno, no ho posàvem en dubte, ho preguntàvem i tu ho vas respondre.
2: Jo vaig dir que sí, i és veritat. Hi ha molt ligue, hi ha molt folleteo, hi ha molt barreu.
3: A l'hospital es folla molt. Sí. Molt bé.
2: I segons els serveis i demés, encara més.
3: Molt bé.
4: Bueno, doncs així, no,
3: així passen el temps, quan no hi ha urgències, saps?
5: Clar.
4: No, però això sempre t'agafen tard.
3: Dios.
4: Però això vas al metge i dius, no saps quan surts, perquè estan allà de lo que te pegó.
3: Bueno, però si es folla molt a l'hospital, vol dir bones notícies. No hi ha ningú a ressuscitar, saps? Tothom es troba bé.
5: O vale, que, bueno, potser mor penya a causa de que la gent està follant. Cuidao, se li pot donar la volta a la truita.
3: No!
2: Exacte.
3: Bueno, Joan, estàvem parlant del sexe anal.
4: Que tindré tope, molt bé.
2: Pues això, que sí, nosaltres hem vist casos i de gent de certa edat casada amb fills i demés que venen amb l'excusa de és que m'estava dutxant, he relliscat de la dutxa i he anat a parar just a l'escobilla del vàter.
3: T'han posat l'excusa que s'han caigut de la dutxa i l'escobilla del vàter se n'ha anat pel cul.
4: És que una cosa, és la cosa més antieròtica de la història.
3: Però digues la veritat i ja està, no?
5: Me han dado por culo! En plan, així ja està, tal qual.
2: Exacte. Sí, sí. També hem tingut altres casos de gent que ha sortit de festival amb drogues pel mig, alcohol i demés. Participar en orgies o en festivals
3: de
2: sexe i demés que els hi han introduït objectes més grans del que el seu forat permetia.
3: Dios, Dios!
2: I acabar quiròfan i amb colostomia permanent de per vida.
4: Para. Què és això de colostomia?
2: És la bosseta que et posen a la panxa per cagar, per l'ancla.
4: Ai, no, no ho fotis.
2: Perquè t'han de tallar un tros del recte,
3: sí?
2: Llavors et cusen i llavors ja no pots cagar normal. Com
3: I com cagues?
2: Per la bossa, perquè et fan un forat, diguem, que va directament a l'intestí.
3: Vale.
2: I per allà surt.
4: Sí, la
3: després has de buidar la bossa.
5: Exacte.
3: Amb la merda dintre. No fas l'efecte de que vas a cagar al lavabo, sinó que simplement has de buidar la bossa.
5: Exacte.
3: Ja
2: exacte. Quan està plena, la buides i ja està.
3: Per tant, no tires pets.
2: Sí, per la bossa.
3: Ah, pels pets et tires pets per la bossa.
2: Surt tot per la bossa.
5: I s'infla com un globus?
2: També.
3: Que heavy.
5: Clar, oloren els pets de bossa? Com va?
2: Bueno, és com si fos un globus, i llavors quan el globus el desinfles, en aquest cas la bosseta la desinfles, pues surt l'olor, clar.
3: Dios!
2: Perquè no deixa de ser un pet i no deixa de ser olor a merda.
3: Clar, perquè és merda igual. L'únic lloc de cagar, has de buidar una bossa que hi ha la teva merda que ha anat dels intestins cap allà.
2: Exacte.
4: Bueno, com si fos un panyal d'un bebè, pues ets un adult i te surt la caca per la bossa per l'intestí.
3: Pues cuidado amb el sexe anal, porteu-vos bé perquè es pot acabar molt malament.
4: Amb el que hem sent ja amb totes aquestes coses, gent.
5: Sí, són
2: literalment perquè ja es veu, i sembla que no, però és més habitual del que sembla.
3: O sigui, molta gent va a urgències a dir que s'ha cardat coses pel cul i que se li ha de curar i s'ha d'operar i aquestes coses.
2: Sí, i amb desgarros anals i fissures i...
4: El Tomàs està a punt de vomitar, pobre.
5: Sí, no, vomitar no, però em fa mal. És com que m'imagino...
3: T'està fent mal l'anus, Tomàs?
5: No, però és com el de quan se trenca el cernillo. Són coses que, per favor,
3: ja, no. Ja. A veure, i què més t'ha passat a urgències?
2: Bueno, ara l'últim cas que sé relacionat amb el tema d'aquest del sexe a l'hospital, pues, fa poc van trobar a un metge i una infermera amb un dels lavabos d'una planta allà de l'Ecpitepego.
4: Fent sexe anal.
2: Bueno, no se sap quin tipus de sexe feien, però feien molt de soroll.
3: Ah, va.
4: Feien molt de soroll.
3: Vaya salseo.
5: M'imagino, sabeu a Los Simpson, el director Skinner i la profe, que sempre s'anaven a follar a un tal? Pues m'imagino això amb el metge i la infermera, com nos vamos aquí a escondernos, saps? O sigui, aquest rotllo.
4: I la senyora i la gent a la sala d'espera en
3: plan... Sí. Tu, Joan, recomanes el sexe anal com a infermer?
2: Jo sí, el recomano sempre i quan siguin pràctiques segures, es facin consentiment, sobretot tant si és noi-noia, noia-noia, o trans, o el gènere i la identitat que sigui.
3: El que sigui.
5: Sí, una cabra, jo què sé.
4: No, cabres no, que no consenteixen.
2: No, això no. Amb animals, cuidado.
4: Molt bé, gràcies, Joan.
5: Ben dit, Joan.
2: Però sí que ho recomano, i sempre també molt important la lubricació, tema de lubricants i de més, que hi ha, com molt bé ha explicat moltes vegades la Marta i de més.
5: Oye, ja sabem que la Marta és tan perfecta, deixa de penjar-li medalles, eh?
4: No et fiquis gelós, clar. Per algú que em parli amb aquesta ràdio.
5: Perquè no has dit en cap moment, com bé diuen el Miquel i el Tomàs.
2: No, però... Aviam, que la Marta és la Marta.
3: Hola. Te la vols follar i ja està, no passa res.
4: Gràcies, Joan.
3: Ja
5: mi amigo el que la quiere meter, eh?
3: No, sí, calma, no,
5: que la Marta fa molt bé la feina, això està claríssim.
4: Gràcies, guapos.
3: Bueno, Joan, gràcies per trucar, i sisplau, truca més cops, perquè és molt interessant.
2: A vosaltres.
3: Truca, veritat,
4: si necessitem criteri mèdic a vegades.
3: Sí, truca més cops, Marc, Joan.
2: A vosaltres. Que feu fantàstic.
4: Merci.
5: Molt bé.
3: Adéu, maco.
2: Adéu. Una abraçada.
1: Encara no ens has demanat una broma telefònica? Envia'ns un WhatsApp al 699 69 69 69.

0: Flash FM. Són les 12. Els millors moments no els passes ni amb la família, ni amb la parella, ni molt menys al curro. Els passes amb aquests dos. Aquí tens els millors moments del Flash Urban. Si tu has perdut el Flash Urban...
1: Jo, quan era jove, als 20 anys, coneixia una noia de Sant Boi, que es deia Laura. I, de veritat, encara la recordo i se'm posa molt seguidor.
2: Ai, per favor, Carlos.
1: Era una noia, sí, era una noia que li agradava el sexe anal.
2: Vale, bé.
1: Però no li agradava per fer sexe anal en si. Li agradava que li pixessin dintre.
2: Espera.
3: Li agradava que li posessis la tita pel cul i a dintre el seu cul que pixessis a dintre.
2: Però un moment. Estic pensant una cosa. Tu podies pixar-li el cul empalmat a dins o havies de fer rotllo Stephen Curry i tirar triples des de fuera? Saps el que vull dir o no?
1: No,
2: de dins. Ai, Morcillo, no podies pixar?
1: La primera vegada costa molt, eh?
3: Però clar, és el que estem dient. Si tu tens la tita empalmada, pixar és molt difícil.
1: Sí.
2: I molt poc higiènic, no?
3: Sí, no?
2: Suposo que no és el més sa del món.
1: Això ja és un altre tema, però... és una passada, eh?
3: Però a tu t'agradava fer-ho?
1: Al principi no... no fa gràcia, perquè dius, ostres... que raro.
2: Ja.
1: Però clar. Després, si agafes el gustillo.
3: Clar, i o sigui, tu quan quedaves amb ella et preparaves i bevies potser 2 litres d'aigua abans, no? Perquè clar, havies de pixar dintre el seu cul.
1: Bueno, sí. Quan surt a festa amb cervesa...
3: Bueno, clar, és veritat.
2: Sí. Clar, molt bé la birra, per pixar culs. Molt sí. Bona idea.
3: Molt bé.
1: És una cosa que és curiosa, però...
2: Ostres, home,
1: quan la proves...
2: A veure, vaig a buscar.
3: O sigui, al final et va agradar. O sigui, el plan era, anàveu a follar i era, tu li donaves pel cul i un cop a dintre el cul havies de pixar. I a ella li encantava, això.
1: Sí.
3: Però com t'ho demanava?
2: Es diu clismafília.
3: Clismafília.
2: Ho he buscat. El nom està guapo. També es pot dir urofília.
3: Urofília.
2: Sí.
3: Molt bé.
1: Sí, sí, sí. Jo la primera vegada, com ho va demanar, estava flipant.
3: Però t'ho va demanar quan... T'ho va demanar abans de començar o t'ho va demanar un cop estàveu follant?
1: Un cop estàvem follant.
3: Un cop?
1: I sobre el primer dia que la coneixia.
2: Ah!
1: Tu la coneixia d'una merda.
3: Clar, t'ho vas flipar. El primer dia que la coneixies, us heu a follar i et diu... Pixa'm a dintre del cul.
2: Com ho va dir? Ho recordes? Segur que te'n recordes, perquè mare meva.
1: Em va dir... No t'assustes, però... Quiero que... Me la
2: mees, tío. ¿Cómo? Pero espera, ¿me la mees el culo o por el chochi?
1: Bueno, al principio me dijo así, digo, pero ¿cómo? Y al final sí,
3: tío.
1: Que la metas y
3: mees. Ah, que la metas y
2: meas. Pero només era pel cul, has dit, no? No era per l'altre orifici.
1: No, pel cul.
3: I després ella... Però una cosa, tu quan li treies ja havies pixat a dintre el seu cul? És que és curiositat, eh?
2: Era com clar, un dispensador d'aigua, no?
3: Clar, sortia tot el líquid, no?
1: Bueno, surt, però no... Aguanta.
2: Ah, clar, perquè si fas força pel cul, pots anar al lavabo. Pots fer tapón, saps o no quan pones el culo duro como para...
3: Vale.
2: Tanques, vas corrents al lavabo i pixes pel cul.
3: Suposo. Dios!
2: Molt bona gestió, no? Per favor, però és que és una guarrada, eh?
3: És una guarrada màxima.
2: Una guarrada.
3: És maximíssima. Però, clar, és que tinc molts dubtes, sincerament. Vull dir, a veure, tu tens allà un cul, li poses la tita dintre el cul de la senyora i la senyora et diu, pixa-me dintre el cul.
2: Clar.
3: Jo no podria.
2: Es pot fer, Miquel, aquest home ho ha fet i és un heroi.
1: La primera vegada és molt complicat, ja t'ho dic. Jo la primera vegada no sabia com reaccionar, però després... Sí que és veritat, quan baixes la tita quan està empalmada, costa molt. Pixar, sí. No? Però t'has d'ajupir una miqueta sobre la seva esquena per doblegar.
3: Clar, t'has de posar en modo meón, perquè te'n vas a pixar.
1: Sí, sí.
2: Clar.
1: És com quan t'aixec pel dematí tot
3: empalmat, i, sí.
1: Et seu al vàter, però allò no baixa. Pues t'has d'anar cap endavant.
2: Que és una cosa que ho diu, pixar empalmat no m'agrada gens.
3: És horrorós.
2: No dona plaer com quan pixes normal.
3: És horrorós.
2: I menja al matí, saps? Sí, sí. És com raro.
3: Bueno, molt bé. Si ella t'ho demanava i els dos hi disfrutàveu, doncs no hi ha cap problema, només faltaria.
2: Sí, sí.
3: Saps?
4: Molt bé. Vale, vale.
2: És la primera vegada que ho escolto.
3: Clar, i a sobre encara penses en aquella escena i dius que se't posa morcillona, o sigui, tens bons records.
1: Sí. I ha passat molt temps, ja tenia 20 anys, i ara ja soc pare, tinc dues filles...
2: Ai, per favor.
1: I,
3: ara ets pare i tens dues filles, però si aquesta persona et demanés només una nit, només un dia, tenir aquest tipus de sexe...
1: No, ara no.
3: No? I la teva parella actual?
1: No, la meva parella actual és normal. No...
3: Bueno, normal. Normal és tothom, vull dir. No t'ha demanat mai això?
1: No, però és una parella normal. T'has casat? Tens filles? Año bisiesto. Ves calculant.
2: Ah, vale. O sigui que folles cada dos anys, no?
1: Exacte.
2: Ahí está.
3: Vale, aquest home va faltat d'amor.
2: Oye, perdoneu, que aporti la part científica, però és perquè quedi clar als oients el que he dit abans. Clismafília és literalment això, quan et foten el pixat dins del cul o un altre líquid. Es pot fer també amb lavatives i coses d'aquestes. I la urofília o urolàcnia és quan és el rotllo lluvia dorada, quan et pixen fora, a la cama, a la cara, aquest rotllo. Per tant, si voleu fer el que ha fet aquest bon home amb una loca del conyo, és la clismafília, d'acord?
3: Bueno, això pot ser amb una noia amb un noi, amb qui sigui, perquè ho fas, pixes a dintre del cul.
2: Exacte. O del cony.
3: Ah, també dintre...
2: També, cuidao, que es poden fer coses. I a la boca també, suposo, no?
4: Oh, ja!
2: Clar. Això pot succeir.
3: Molt bé.
2: Aprende con el Urban, molt bé, la puta mare.
3: Heavy. Moltes gràcies, Carlos. Vinga, maco.
2: Adéu, xaval.
1: Vinga,
3: has pixat avui, Carlos? Vinga.
2: Espera, que abro el culito, Carlitos.
3: Per favor.
2: Me dentro. Culito, culito.
5: Escolta'ns de dilluns a dijous de 8 del vespre a 11 de la nit i dissabtes de 10 de la nit a 1 de la matinada.

0: Aquests millors moments sí que els recordaràs.
1: No com la festa d'ahir.
0: Estàs escoltant els millors moments del Flash Urban.
2: Amb una recoleta de xapa en el 15 que hoy vamos para los transformadores.
3: ¡Fuego!

0: tienes el ritmo perfecto. Bebe mucho, manito, bebe, coño.
1: Els millors moments no els passes ni amb la família, ni amb la parella, ni molt menys al curro. Els passes amb aquests dos. Aquí tens els millors moments del Flash Urban.

0: Els millors moments no els passes ni amb la família, ni amb la parella, ni molt menys al curro. Els passes amb aquests dos. Aquí tens els millors moments del Flash Urban.
1: Quin fetitxe tens tu, tio?
2: A mi, la veritat, que a mi me gusta la que tengo un poco rica.
3: Ah, te gusta fofisanas, ¿no?
2: Sí, que tenga como la barriga cuello, ¿habéis visto eso? Que tiene como, ¿no sabéis qué es la barriga o el coño?
1: A ver,
3: ¿qué has dicho? ¿La barriga como el coño?
2: Sí, que tiene barriga, pero al mismo tiempo se le ve como el coño, que no sabe si tiene coño o barriga.
3: A ver, un moment, per favor, Antonio.
4: Vas molt fort, eh?
3: Aviam, es pot dir el mateix amb una mica més de tacte, no? O què, home, què és això?
4: Bueno, ha quedat clar que és el que t'agrada. Molt bé, José Antonio.
3: José Antonio. Muy suave.
4: Gràcies, José Antonio, que vagi bé.
3: Adéu, Valenciano.
4: Adéu, maco. Hola, bona nit.
5: Hola, bona nit.
4: Hola, com et dius tu?
5: David.
4: Des d'on ens truques?
5: Des de Vic.
4: A veure, què t'agrada a tu? Què et posa cachondo?
5: A mi, els peus.
4: Els peus?
3: Mira, el mític, el fetichisme més habitual, bueno, més habitual, més conegut, no, jo crec, de la història.
4: Sí, com
3: del...
4: més conegut, exacte. Sí.
5: I a vosaltres, que ningú us pregunta, què?
4: Si ho hem dit abans.
3: Ho hem dit abans, sí.
5: Jo acabo de pujar al cotxe i he sentit això, dic el meu.
3: Però el Miquel, tot el que són cabells rossos, li encanta.
5: Cabells rossos?
4: I ulls blaus.
3: I ulls blaus, sí.
5: Però això és una tonteria.
4: I els peus no és una tonteria, David?
3: Oye, David, cadascú el seu fetitxe. Jo sóc de tetes grosses, per exemple.
4: Ah, sí?
3: Clar.
5: Aquesta és bona.
3: Però tu ets un guarro.
4: Vaya machirulo.
3: A sobre, clar, el Miquel és una mica més elegant que els peus o les tetes, però no és que sigui pitjor, cabron.
4: I escolta, David, què és el més guarro que has fet amb els peus? A veure.
5: Llepar-los acabats de venir de fer una carrera, ben suats.
4: Ben suats?
3: Això és real?
5: M'encanta.
4: Però els teus...
5: Saladets.
4: Els teus o els d'una altra persona?
3: Saladets.
5: Els d'una altra.
4: Els d'una altra.
3: I venia de fer mitja marató i tu vas dir, venga, un poco de sal.
5: Sí, i mossegar-li les ungles.
3: Ah, això jo ho veig massa, no, ja, o què?
4: I això et posa molt cachondo.
5: Molt.
4: Que heavy.
3: O sigui, però els peus com t'agraden estèticament? Més enllà de que arribin suats d'una cursa i tal. Estèticament què t'agrada? Que tingui la pedicura feta o què et mola?
5: Com?
3: Què t'agrada estèticament dels peus? Que estiguin arregladets, amb pedicura o com t'agrada?
5: No, com més naturals, amb callos i de tot.
4: Ah, amb callos, escarosos, suats, no?
3: Amb experiència, sí, no? Amb experiència, sí, de running.
5: Ah,
3: no?
5: Això mateix.
4: I tu li passes la llengua per allà...
5: I carrasqui.
4: I la llengua li passes entre els dits, també, dels peus?
5: També. I si té boletes d'aquestes que deixen els mitjons, millor.
3: Ah, super. El seu plat preferit són los callos con garbanzos, però els dels peus.
4: Heavy.
3: Molt bé.
5: Exacte.
4: Molt bé. I tu què vas, a una carrera, a una marató, i comences a veure la gent corrents i comences a escollir...
5: Em poso malalt, jo. Si vaig a una marató, no puc.
4: Mirant peus.
5: Ja m'imagino jo el que faria i em poso malalt.
4: Que heavy.
3: Bueno, doncs pues mira, ja saps on anar la propera. A la cursa dels bombers, i a veure què passa.
5: Ah, que ens hi ha sort.
4: Molt bé. Vols que et busquem un peu per aquesta nit?
5: Ah, prou.
4: Sí, com vulguis, eh?
3: Algú té peus per aquest guarro?
4: Es busquen dos peus suats, guarros, amb callos...
5: I amb pilotes dels mitjons, si pot ser.
4: I amb pilotes a mitjons.
3: Pilotes a mitjó.
4: La pelucilla del mitjó.
3: S'ho té estudiadíssim, eh?
4: Molt bé.
3: I de color groc, els peus. Saps o no? Que s'hagi barrejat ja l'esforç, la suor i els callos. Aquest grugós. Saps o no?
4: Vale, va, obrim el telèfon. Si algú té un peu així.
6: 33 545 68 68.
4: Si vol entrar en directe per parlar amb en David, amb els seus peus.
3: No!
4: No, però David, ens has penjat!
3: Hi ha covardia de Lombardia.
4: Bueno, molt bé. Gràcies per informar-nos dels teus peus.
3: Ai... S'ha d'anar amb peus de plom a la vida, sí.
4: No, literal. Quin fàstic, eh?
3: A veure, hi ha gent que... Hi ha gent per tot. Hi ha molta gent que li mola la suor. Jo, per a t'empenya, li mola el tema de suor, l'olor a xella, saps o no?
4: Però posar-te un peu a la boca...
3: Miquel, no... Suat. Escoltem, però no jutgem, bro.
4: No, totalment.
3: Escoltem, però no jutgem.
4: Totalment. Hola. Bona nit.
7: Hola.
4: Oh, per fi una noia, por fin.
3: Cuidado,
7: encara... I jo, que estan
3: vergonyoses,
7: o què?
3: Ara!
4: També volem fer saber els fetitxes de les noies.
3: Clar.
4: Com et dius?
7: Marta.
4: Des d'on ens truques?
3: Hola, Marta.
7: De Barcelona.
4: El teu fetitxe, Marta?
7: A veure, jo tinc diversos, però no són molt heavy, en plan, són molt normales.
4: Vale.
3: Bueno.
7: A mi m'agrada molt que em parlin, però que em parlin molt malament.
4: Oh, que
3: això al llit, no?
7: Home, clar, sí, sí, en plan de normal, no, eh?
4: No a la vida normal. Vale.
3: Jo ho sento, com el, si ho diem el Miquel i jo, pot ser una mica agressiu. Fes una simulació. Què t'agrada que et cridi un pavo o una pava al llit, va?
7: Pues, a ver, es que yo no soy un català, yo soy un castellà.
4: Bueno, no, no, què et diuen? Què t'agrada que et diguin?
3: Què te gusta?
7: Pues que em diguin que soy una zorra, o que soy super cerda, o coses així. Tampoc res tipus super humillante.
3: ¿Te gusta puta? ¿T'agrada? ¿Te gusta puta? ¿T'agrada?
7: Sí, també, també.
3: A mi això és polvo. Bastant humiliant, eh?
4: Sí. La Marta, mig polvo, li agrada que li diguin cerda.
3: Clar. I tu què li dius a l'altre? Clar, anem a fer la partida de ping-pong. Contesta-li.
7: Pues normalment poca cosa, en plan, que sí, que si ho toc i que soc... Bueno, m'agrada molt dir, això tiene mucho enganche. En plan... Quan
3: dius, ah,
7: eres una cerda, tal, tu dius,
3: sí,
7: soy tu cerda, saps?
3: Ah, vale, dius. Fer del possessiu, no? Sí, sí. Fóllame, soy tuya, hijo de puta. Aquest rotllo, no?
7: Exacte. Sí.
4: Per tant, tu ho demanes, insulta'm.
7: Sí, bueno, en plan... Sí.
3: Bueno, jo crec que és natural, no?
7: No, sí, però digue'm coses, en plan, dime algo.
4: Vale, digue'm algo, i després t'agrada que et diguin això.
7: Exacte, però normalment la gent parla molt, eh?
3: Però molt en plan guarro o parla molt de que te da palo?
7: No, no, molt en plan guarro, en plan esto es lo que te mereces, tal, no sé què, i tu, sí, exacto.
4: I tu sí, i tu estàs receptiva en aquell moment.
3: Sumissa. Oye, una pregunta, però tu tens parella? És a dir, això ho practiques amb una mateixa persona o ho fas amb general people?
7: No, ara sí que tinc parella.
3: Ah, vale.
7: Però ho he fet amb altres persones, òbviament, espero.
4: Per tant, amb la teva parella, ell ja sap, m'imagino que directament ja t'ho fa, perquè clar, sap que t'agrada.
7: Perfecte, perquè abans era com, a ver, esta persona, què li vull dir, i com me lo va dir, i tal. Però clar, ara amb parella és pues, genial, perquè tu, ja ens coneixem, ja sabem el que ens agrada.
4: Ja aneu directament, clar. Molt bé.
3: Home, d'aquestes situacions es poden treure moltes anècdotes. Per exemple, aquella insultava a gas i de sobte un repipi que no volia dir res i ella en plan, bueno, dime algo, coño, saps o no? Llámame guarra, por favor.
7: No, molt cops el dime algo ve acompanyat de pues, una mica un tracte no agressiu, perquè no soy de pegar mucho ni nada, però yeah. Una mica de possessió, no?
3: Yeah. D'agafar-te del coll, potser, no?
7: Exacte. I gente que dice, ay, sí, esto, y tú, mira, ya me has cortado el rollo.
3: Ja.
7: Sí.
4: T'agrada que t'insultin i t'agrada algú més?
7: No sé si quedarà una mica raro, però sí que he de estar d'acord amb la noia de que li agraden els meus peluts.
4: Que t'agraden?
7: Els nois que tinguin pèl, en plan...
3: Ah,
7: sí.
3: Però això està bé, això està bé, és una preferència.
4: Si t'agraden els homes peluts.
3: Malhablados y peludos.
7: Exacte, em sembla com molt varonil, no sé.
4: Vale, molt bé. I allà et sents satisfeta i cachonda.
3: Molt bé. O sigui, un chihuahua que te llama guarra és su ideal, eh? És lo máximo.
4: Molt bé. Pues molta gràcies, Marta, que vagi bé.
3: Adeu, reina.
4: T'he vist molt informat, eh?
3: Bueno, sabem coses.
4: Sí?
3: Sabem coses.
4: Diu.
8: Què fan les cabres? Escolta, no... Escolta en el Flash Urban.

0: Són més intensos que la teva ex. Flash Urban, amb Miquel González i Tomàs Poal.
1: Què seria dels dissabtes sense el Flash Urban i sense recordar els best moments a la setmana, de veritat?
2: Doncs res, som com l'últim xupito que et fa trallar, saps
1: sí,
2: o no?
1: Sí.
2: Jo crec que som això, és la definició dels best moments del Flash Urban.
1: Doncs vinga, va, avui te'n vas a festa o et quedes a casa, això sí, ho fas escoltant fins ara, des de les 10, que estàs escoltant els best moments del Flash Urban i que nosaltres continuarem dilluns a partir de les 8 a més cachondeo, eh?
2: Exacte, d'entrada ja podeu anar demanant bromes telefòniques al nostre WhatsApp 699-69-69-69, vale? Ens dieu el número de la persona a qui voleu fer la broma, el motiu de la broma, i nosaltres ho farem per tenir-les preparades per arrencar la setmana amb molta màgia i energia.
1: Vale, doncs vinga, si vols que la teva broma sigui la primera broma del dilluns que ve, no dilluns, no, que és festiu!
2: Hala!
1: Hola, no me'n recordava!
2: És veritat!
1: No vinguis dilluns a l'ofi, que ningú t'obrirà la porta!
2: Mare meva!
1: Molt bé!
2: Mare meva, que tenim festa!
1: Quina alegria!
2: Ah, si de fet hem quedat!
1: Ah, és veritat, dilluns,
2: per fer unes birres.
1: Dios.
2: Amb els de Flashback i tot.
1: És veritat, no me'n recordava.
2: Sí.
1: Bueno, si vols que la teva trucada sigui la primera del dimarts, la teva broma telefònica, envia'ns ara mateix un WhatsApp.
0: Envia'ns un WhatsApp. 699-69-69-69.
1: Efectivament, 699-69-69-69. I recorda que no et passi com nosaltres. Dilluns no vagis a treballar, que dilluns és festiu, eh?
2: Bueno, menys els que treballeu el dilluns, que segurament clar, molta gent treballa clar, el dia festiu.
1: Perquè, Tomàs, quin dia és dilluns?
2: Dilluns és... ¡És el dia d'Espanya!
1: Tomàs, per favor!
2: No, és el dia de la... De, com se li diu?
1: De la hispanitat.
2: De la hispanidad. El dia d'Espanya. ¡Despertad! El lunes és el dia d'Espanya.
1: Per favor! Bueno...
2: Bueno, és festiu, és festiu.
1: Molt bé, vaig a posar un ja-ja per arreglar-ho.
2: El Barranques és molt fatxa. El Barranques celebrarà ja amb les formiguetes.
1: I la Bascal. Doncs ens escoltem dimarts.
2: Dimarts, vale? perquè dilluns és el dia d'Espanya!
1: Adéu, Tomàs.
2: Adéu, Miquel. Adéu, xavales.
1: Adéu.
0: Encara no ens has demanat una broma telefònica? Envia'ns un WhatsApp al 699 69 69.

0: Al Flash Urban passen coses com aquesta.
1: Què tens avui per sopar, Carla?
2: Pues mira, tinc dues opcions. Tinc arroz salvatge amb salmó.
3: Soy el arroz! ¡Estoy loco!
2: I si no, tinc gnocchis de patata amb salsa.
3: Els gnocchis són més cívics i l'arroz salvatge! ¡Soy el arroz! Hola, soy el gnocchi. ¡Y yo el arroz!
0: I a tu, què t'ha passat avui? Recupera els millors moments i bromes telefòniques del Flash Urban. A la carta de flashfm.cat.